0: Fins a les dues del migdia, avui el que t'hi jugues especialment pendents de tot el que passa al país, perquè d'aquí a uns minuts arriba el Papa Lleó XIV a l'aeroport del Prat. Allà tenim el Martí Oliver. Què tal, Martí? Bon dia.
1: Bon dia, sí que sí. Està aquí tot previst perquè arribi el Papa. Ara deies que l'Àlex Delmas ha arribat puntual. Veurem si el Papa arriba puntual, perquè estava previst que arribés d'aquí 20 minuts, a les 12:25, a la terminal corporativa, que està reservada pels vols privats i institucionals, però el Papa ha sortit passats 11:45 de Madrid, que era més tard del que estava previst, i per tant tot plegat es pot endarrerir. També estem pendents que arribi el president Illa. També hi haurà, en principi, representants del govern espanyol, ajuntaments i l'arcabisbat de Barcelona esperant el Papa, i la majoria del dispositiu de seguretat ja és a dins de l'aeroport. Hi ha furgones de Mossos, Policia Nacional, molta seguretat privada. Sí que han vingut una desena de persones, sí que ara que parlaves de fans, són una desena, però estan força lluny d'on es pot esperar el Papa. Per seguretat, són a un centenar de metres de les portes de l'aeroport. Està previst que es faci una breu rebuda institucional del Papa un cop surti de l'avió, però de seguida anirà corrents i de pressa, segur, cap a la catedral de Barcelona, directe, perquè ja té previst allà el primer acte d'aquesta gira per Barcelona. Estava previst a la una del migdia, amb el retard que ja té de quan ha agafat l'avió a Madrid, potser tot plegat s'endarrereix.
2: Firmes la comparació Bad Bunny i Papa?
1: A veure, sí, no?
3: Per què li dius Bad Bunny? Dir... Per què Bunny?
2: Bueno, mira, en el seu moment era Bad Bunny, no sé.
3: Digues-li Benito Antoni, no?
2: No, però vull dir que, no sé, vull dir, hi ha gent que li diu Bad Bunny i hi ha gent que li diu Bad Bunny. I, de fet, el Bad Bunny, quan saluda les seves cançons, diu Bad Bunny, baby. No diu Bad Bunny, baby. Ell mateix.
3: Us imagineu el Papa baixant de la viva amb aquest... Pagaria, eh? Faria unes quantes donacions a l'Església. Martí, qualsevol novetat ens expliques el que t'hi jugues. Puja, puja, Willy.
4: La casita quina seria? Té casita, el Papa?
3: Té molt show. Que l'envolta, eh? Ho vam veure ahir al Bernabéu, ara ho comentarem amb l'Héctor González. 80.000 persones, eh? I Florentino Pérez regalant-li la samarreta del Madrid, i el Madrid venent una samarreta edició Papa a 195 euros. Això es fa negoci. 195 euros.
5: Bueno,
3: la samarreta amb el nom León i 14 a l'esquena, la equipació sencera, 275 euros, aprofitant la visita del Papa al Bernabéu. Com us deia, acte de fe durant molts anys han fet els professors i ara converteixen els carrers en infern perquè els hi facin cas. Hi ha manifestació a aquesta hora del migdia a diferents punts de Catalunya, i pendents de les afectacions a les carreteres per aquestes manifestacions i també pel dispositiu de seguretat per la visita del Papa. Aviam. Andrea Villoria, quines són les afectacions des del Centre d'Emergències de Catalunya? Què ens expliquen?
6: Hola, què tal, com esteu? Doncs mira, d'entrada la visita del Papa implica restriccions. La casita que abans comentàveu del Papa és el Palau Episcopal, que està a la plaça de la Catedral, i per tant des d'ahir tota aquesta zona de Ciutat Vella, la de la Catedral i el Palau Episcopal, està tot tallat. També ho està avui la muntanya de Montjuïc, on el Papa celebrarà aquesta nit una vigília. Només podrà passar el personal acreditat, els fidels que aniran a seguir-ho, o el personal de premsa que ho retransmetrà, i tindran, en aquest cas, un bus llançadera. Demà se sumarà aquests talls, doncs, al Raval, on el pontífex visitarà l'església de Sant Agustí, i sobretot l'Eixample, que és on afecta més gent. Tot el carrer Rosselló, que és on el Papa circularà amb el Papa Mòbil descobert, estarà també tallat des de demà a primera hora del matí fins la matinada, i se suma això al que es considera el centre de màxima seguretat, que és la Sagrada Família i les 9 illes del seu voltant. D'entrada, a banda de, diguéssim, d'aquests espais que són els que estan afectats, també hi haurà talls puntuals en el trasllat del Papa. El primer serà des que arribi a l'aeroport fins que es traslladi al centre, a la catedral, on té el primer acte. Els Mossos aniran escortant el Papa i la resta d'autoritats, tota la seva cúria vaticana que l'acompanya, que aniran encapsulant-los, escortant-los al principi, diguéssim, de la comitiva de la caravana i al final, i tallant i obrint el trànsit al seu pas.
3: Gràcies, Andrea. Si hi ha qualsevol novetat, l'expliquem al que t'hi jugues. Com us deia, pendents de les manifestacions, Soledad Domínguez, què tal, com estàs?
7: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
3: On pares?
5: Doncs mira, ara mateix estic al centre de la Gran Via, una gran manifestació de professors, però també de personal dels serveis socials dels ajuntaments, de les biblioteques municipals i del PAE, que és tota aquella gent que treballa a les escoles i als instituts, però que no són professors, educadors socials, integradors, els TEIs que estan a les aules d'infantil. Tota aquesta gent s'està manifestant per deixar clar que els acords que s'han posat sobre la taula per millorar les condicions laborals dels professors i per contactar més gent són insuficients. Estan aprofitant a més la visita del Papa, que és el leitmotiv de molts dels cartells que estem llegint avui, i també els ha servit d'inspiració per composar un Pare Nostre adaptat a les necessitats que té l'escola.
7: Redueixis la nostra ràdio!
8: Redueixis la nostra ràdio!
7: No ens deixeu caure en la precarietat!
8: No ens deixeu caure!
5: La persona que feia de papa en aquesta Pare Nostra, en aquest prec, doncs era un professor vestit amb la túnica blanca que identifica el Sant Pare, estava pujat a una mena de carrito, representant també el papa mòbil. Un dels lemes d'aquesta manifestació d'avui és: volem fets, demanem fets, no miracles.
0: Gràcies, Sole. És un quart d'una del migdia.

0: Hem escoltat el Martí Oliver, pendent de l'arribada del Papa. El que no sabeu és que tenim a dos persones del Keti Jugues dintre de l'aeroport. No sé si es creuaran amb el Papa, perquè ell arriba i dos dels nostres corresponsals se'n van. Lluís Flaquer, Flaqui, Bruno Alemany, què tal, com esteu?
1: Hola, Sique Rodríguez, què tal?
2: Bon dia, què tal?
0: Ara mateix...
1: Seria el Papa el que es creuaria amb nosaltres.
0: Ah, exacte. Ara mateix, quina és la fotografia a dintre de l'aeroport del Prat? Vosaltres que sou privilegiats i heu pogut accedir-hi?
1: Doncs dins l'aeroport del Prat hi ha bastanta gent, però entenc que el Papa entrarà per la zona privada, per tant no hi ha cap mena de seguretat extra, almenys a l'hora que hem arribat. Hem vingut molt d'hora, gairebé tant d'hora com Àlex Delmas, pendents del trànsit del Cristóbal Jacint, que ens ha fet avui el servei de taxista, entre cometes.
0: Doncs
1: ens ha portat... Sí, hem vingut amb ell, molt ben acompanyats, per tant la xerrada, i tant el Bruno com jo hem vingut, però molt d'hora, perquè clar, volíem estar aviat per evitar el trànsit, i portem bastanta estona aquí, i Bruno, la veritat és que no difereix gaire d'un dia normal a l'aeroport, no?
2: No, tranquil·litat, diria que absoluta. També us dic que dubto molt que el Papa vingui a fer un cafè al lloc on estem ara mateix, el Flac i jo, fent un talladet per fer temps, perquè hem vingut molt d'hora, però s'agraeix també en dies així, que són complicats, doncs tenir-ho tot més o menys controlat, i la veritat és que hem fet bona feina, gràcies al Cristo, sobretot, clar.
0: Aneu via Perón, als Estats Units?
1: No, nosaltres anem
0: a
1: Mèxic.
0: Anem directament a Mèxic, clar.
1: Sí. Ciutat de Mèxic, un vol llarg, gairebé 14 hores, per aterrar la vostra matinada allà i poder viure ja demà la prèvia de la gran inauguració d'aquest Mèxic-Sud-Àfrica, que l'Estadio Azteca, estadi mític, doncs podrem viure el dijous a les 9 de la nit hora catalana, una del migdia hora mexicana, i cap allà anem. Sortim d'aquí un parell d'horetes llargues encara, així que encara ens queda temps per afrontar aquest vol llarg, per començar a viure aquest Mundial a partir del dijous.
0: La inauguració és el Mèxic-Sud-Àfrica, l'Estadio Azteca, evidentment partit que retransmetrem al Carrusel amb la narració del Flaqui, com us vam explicar ahir, i els comentaris del Bruno Alemany, que aquesta matinada ha seguit l'últim amistós d'Espanya abans del Mundial. Perú 1, Espanya 3, amb gol de Pedri, assistència de Ferran, molta presència de jugadors del Barça i un equip que més o menys és, si no al 100%, quasi el que debutarà al Mundial, Bruno.
2: Sí, jo crec que hi ha algun petit dubte, potser al lateral dret. Jo trobo que Llorente, que va ser l'escollit el dia d'ahir, serà també el titular al partit davant Cap Verde, dilluns de la setmana vinent. I la resta gairebé són faves comptades, perquè va dir Luis de la Fuente que tant Nico Williams com Lamine Yamal estan bé, estan per jugar, però dubto molt que siguin titulars, i més en un partit amb un rival com és Cap Verde. Per tant, Ferran Torres jugaria a l'extrem per la banda dreta, i queda oberta també aquesta posició d'extrem esquerra, on crec que pot entrar Dani Olmo, que m'ha agradat molt avui, sí que ha entrat a la segona meitat. Jo crec que pot ser titular, no sé si a la mitja punta o a la zona d'extrem o fals extrem per la banda esquerra, però crec que Dani Olmo, si me l'he de jugar, diria que serà titular al primer partit davant Cap Verde. Bon partit d'Espanya, golet de Pedri, bon partit també de Pedri, especialment a la primera meitat, i ha fet els deures la selecció espanyola.
0: Per parts, el porter titular va ser Unai Simón. A la segona meitat va jugar David Raya, que és qui va encaixar el gol de Perú. Luis de la Fuente diu que té clar des de fa temps qui jugarà a la porteria.
3: No és un regalo, és l'oportunitat de demostrar internacionalment su categoria, su calidad, y hoy creo que era justo darle también la opción a David, pero tengo claro que va a ser el portero que va a iniciar el Mundial.
0: Serà Unai Simón, no, Bruno?
2: Sí, no hi ha cap dubte que el porter de Luis de la Fuente és Unai Simón, fins que passi alguna cosa rara, i fins i tot jo trobo que una errada d'Unai Simón l'aguantaria bé Luis de la Fuente. A partir d'aquí, després del Mundial, el que passi a la porteria ja ho veurem, però jo crec que fins que acabi el Mundial segurament el porter serà Unai Simón.
4: Habéis montado un temita y no hay temita. Ya está. El temita son mis huevos.
0: Morenos. En defensa, Marcos Llorente, al lateral dret, Cucurella a l'esquerra, i parella de centrals, Cubarsí i Laporte. Flaqui, serà aquesta la defensa titular d'Espanya?
1: Entenc que sí, no? Tot i que hi ha diferents opcions, però vaja. També entenc que és un Mundial que, al ser tan llarg, hi haurà tants partits, farà tanta calor, hi haurà tant desgast, les hores de vols seran molt intenses, que costarà veure, suposa que a vida que arribin els partits decisius, les eliminatòries, quarts de final, etc., sí que veurem un 11 titular més definit. Però fins aleshores m'estranyaria molt que De La Fuente i la resta de seleccionadors, podent haver portat 26 futbolistes com han pogut en aquesta edició

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: És normal, perquè
2: ha fet
1: una temporada titular, evidentment.
3: Pedri, Rodri i Fabián o Pedri, Rodri i Olmo?
1: Pedri i Rodri són fixos i a partir d'aquí crec que entre Fabián i Dani Olmo hi ha una porta oberta perquè qualsevol dels dos sigui titular. Jo crec que encara més de confiança que Dani Olmo és Fabián per el seleccionador Luis de la Fuente, però també crec que li va sentar bé l'entrada de Dani Olmo perquè és un perfil més de mitja punta i ja tens jugadors a la base com Rodri i Pedri per moure l'equip. No descarto que juguin els dos, contra Cap Verd, perquè podria jugar Dani Olmo a l'extrem esquerre.
3: Pedri i Rodri titulars. Avui, aquesta matinada contra Perú, també Fabián. A la segona part, Olmo, que ha jugat molt bé, segons explica el Bruno Alemany. Per qui et decantes, Flaqui?
4: Bueno, no ho sé, torno a estar amb el mateix. Entenc que Pedri ha de ser titularíssim, que Rodri també, i a partir d'aquí doncs el ball de bastons, entre cometes, no?, per veure qui s'acaba imposant. També dependrà, entenc, del rival, no sé dir-te per qui s'acabarà mullant. Pensa que l'Eurocopa que va acabar guanyant Espanya es lesiona Pedri i de sobte apareix una versió d'Olmo que fa funcionar i rutllar l'equip d'una manera brutal, no? Per tant, veurem per qui es decanta. Crec que Olmo és un dels jugadors que més ha crescut i que més agrada al seleccionador en aquest cas.
5: Andrías, Javier.
3: Se llama Flaqui. Luis.
5: Sí.
4: Luis. Somos Felipe. Tocayos, es fácil.
5: ¿Quién pondrías, Luis, Felipe?
3: No, Felipe no.
5: Dígame.
3: Luis.
4: Julen.
5: Dime.
3: ¿Tú a seleccionador de Qatar, Lopetegui.
5: ¿Tú a quién pondrías?
3: Seleccionador de Qatar, Julen Lopetegui.
5: ¿Tú a quién pondrías, Luis?
4: Yo pondría a Rodri, a Pedri y a Olmo.
5: Pues pondré a Fabián.
3: Ja, la davantera.
4: No dudaba.
3: Luis de la Fuente ha destacat el partit de Ferran Torres.
6: Yo creo que España ha ganado un grandísimo delantero centro, pero quizás estamos no disfrutando de un excepcional extremo. Entonces, como sabemos las condiciones que tiene y lo que puede ofrecernos de extremo, pues estamos también muy tranquilos disfrutando también de esos momentos de Ferran.
3: Sembla que vaig una mica tajat, ¿no?
5: Bueno, Vinito ha sido en cierta hora.
3: Después del partit.
5: Bueno, que sé. Hay países que no dejan hacer vinito, así que yo antes de irme, pues siempre hago un vinito. Claro.
3: Esteu d'acord, Bon partit de Ferran Torres, Bruno, Flaqui.
1: Molt bo. Sí, molt bona primera meitat. Especialment anant a l'espai, una de les coses que més destaca en el joc de Ferran Torres, la capacitat que té per desmarcar-se. Així arriba l'assistència que li dona a Pedri al gol que ha fet el migcampista del Barça, i en general bon partit de Ferran, que va començar a l'extrem dret, que jo crec que serà la seva posició al primer partit davant Cap Verd. A partir d'aquí ja entraria Lamine Yamal, i a la segona meitat ha jugat Ferran de davanter centre. Jo crec que aquí té menys opcions perquè el titular serà Oyarzabal, però també és cert que Oyarzabal li costa acabar partits, per tant veig bastant a Ferran Torres entrant a segones meitats per acabar partits, per ser el nou revulsiu, el nou suplent.
3: El Flaqui subscriu tot el que diu el Bruno.
4: Jo crec que aquí hi ha molta incertesa de com estarà Nico Williams. Si Lamine, doncs entenc que se'l anirà protegint, tot i que la Fuente cada vegada que pot diu que ja estarà disponible pel primer partit. Jo vull pensar que es minimitzarà qualsevol risc, i si Lamine i Nico estan en versió bona, passa, clar, són una incògnita, sobretot el cas de Nico Williams, que al llarg de la temporada doncs no ha pogut arribar al seu millor nivell i no sé si arribarà en aquest tram de tan decisiu de temporada. Però crec que Ferran Torres tindrà un rol molt important, no serà com a davanter centre, com a revulsiu o com a extrem, perquè em sembla que és un dels jugadors que arriba en millor estat físic dels que estan a la convocatòria.
3: Les bandes van en funció de com estiguin Lamine Yamal i Nico Williams. Aquesta matinada contra Perú han estat titulars Ferran Torres i Àlex Baena, i a la davantera Oyarzabal, que ha tornat a marcar, ha fet el primer gol d'Espanya, el segon de Pedri, el tercer del porter de Perú en pròpia porta. I és veritat, Bruno, que cada vegada que el veig jugar penso més el que ens vas dir fa temps al que t'hi jugues, que està infravalorat. No se'l té tot lo en compte que es mereix un jugador com Oyarzabal, que a més, final que juga, final que marca.
1: Sí, és que té pràcticament de tot. Té intel·ligència a dintre el camp, sap exactament per on moure's, en quin moment s'ha de desmarcar, és fi tècnicament, és un jugador a nivell de controls orientats,

0: tot això ho domina realment molt bé, és molt bo rematant també, i és veritat que segurament li falta el físic, no? No té ni molta velocitat, ni molta resistència, és a dir, és l'únic punt que em fa pensar que no pugui ser un davanter de 100 milions d'euros. La resta, per la resta, és un futbolista absolutament capaç de fer qualsevol cosa a un terreny de joc. A mi em semblaria un fitxatge top si el fes el Barça.
1: Ara et pregunto tu, Àlex, però abans d'alliberar el Flaqui i el Bruno per a que passin el control i puguin ja pujar l'avió que els portarà cap a Mèxic, on dijous comença el Mundial. Pedri, després de marcar avui amb la selecció a l'últim amistós, ha parlat dels problemes que poden tenir els jugadors amb alguns partits. Sabeu que són tres països diferents. Espanya jugarà els dos primers partits a Atlanta, Estats Units, el tercer contra Uruguai a Guadalajara, i hi ha el problema, entre altres, per exemple, de l'alçada.
2: Sí, sobretot en el calentamiento sí que se notava, després ja te puedes acostumbrar un poco más, pero sí, es verdad que al principio tenía un poco más de asfixia de lo normal.
1: Avui Espanya ha jugat a Mèxic, suposo que també per aclimatar-se, però fins a quin punt creieu que això serà important al Mundial?
0: Crec que serà un factor determinant al Mundial, la calor, per començar, perquè jugaran partits a les 12 del migdia a llocs on segurament estarem a 35 graus, amb molta humitat. Per tant, és previsible que en molts partits es vegi un ritme més baix del que hem vist durant la temporada. I també el fet de l'alçada. A Mèxic hi ha molts partits que jugaran per sobre dels 2.000 metres i això els jugadors, els futbolistes que ho han viscut diuen que es nota bastant, però sobretot la calor, perquè després als partits especialment ja d'eliminatòries i tal, els jugadors arriben trinxats, molt cansats a l'últim tram de la temporada. No serà com el Mundial de Qatar, en aquest sentit, que va ser el novembre, i jo crec que en aquest sentit hi haurà diferència.
3: No oblidem que molts jugadors que estan al Mundial de Seleccions van disputar el Mundial de Clubs el passat estiu. És a dir, que la tralla acumulada per a molts serà molt intensa. Així que em sembla que és un tema capital. Per això et deia abans que no crec que veiem 11 gaire fixes, sinó que intentaran els seleccionadors aprofundir en els seus planters a la mida que puguin, no? Si tenen opcions d'anar alternant jugadors que carreguin minuts en un partit i puguin descansar l'altre, perquè és la calor, és el tram de temporada en el que estem, són les hores de viatge, perquè les seus de partits estan molt lluny unes entre elles, i Espanya jugarà un partit a Mèxic, l'altre pot jugar a la zona de Miami, i que al final són distàncies llargues, hi ha partits a Canadà, no sé, veurem com ho gestionen, però el tema físic serà, crec que, un tema capital per la tralla que porten els futbolistes i per les condicions climàtiques i de distància en hores de vol que hauran de suportar durant tot aquest Mundial.
1: La inauguració aquest proper dijous a les 9 de la nit al Carrusel, al Estadi Azteca, amb el Flaqui i el Bruno, per narrar i comentar el Mèxic-Sud-Àfrica. Que tingueu bon viatge. Si us trobeu al Papa,
3: gràcies,
1: i podeu, el poseu en directe al que t'hi jugues.
3: Oh, i tant, només faltaria. No, així ho farem. Una abraçada.
1: Àlex, crida l'atenció. Avui ho llegia al diari El País, que al final passem d'un futbol de partits dividits en dues parts de 45 minuts a partits que seran de quatre parts de 22. Ho dic perquè la FIFA ja ha instaurat que en aquest Mundial hi hagi aturada per a refrescar-se al minut 22 de cada meitat 3 minuts. Deixams, per exemple, s'ha queixat, perquè diu que això canvia el plantejament i canvia el futbol, i molts creuen que realment el que vol la FIFA és obrir una finestra per a les televisions i que puguin posar anuncis. Però és un canvi important o no? Que cada minut 22 de tots els partits s'aturi 3 minuts el joc.
4: A veure, tant com important no, però sí, és un canvi. Sí, és un canvi que poden aprofitar els equips o els entrenadors per donar instruccions, per canviar el pla de partit. Imaginem una selecció que hagi sortit en un partit i que l'estigui sorprenent el rival, doncs aquest minut 22 tens temps per tocar certes coses, retocar-ho, i que per tant l'efecte sorpresa ja se'n vagi. A mi em sembla que és un factor més que poden utilitzar les seleccions, en aquest cas, sobretot els entrenadors, els bons entrenadors, per reajustar coses, per aprofitar les debilitats del rival o per canviar coses si no està funcionant. Ara bé, tant com diu Deschamps, que canvia l'escenari del futbol, em sembla un punt exagerat.
1: I lo del cansament, els viatges, l'alçada, que ara comentava Pedri, afecta?
4: I tant que afecta, i tant que afecta. De fet, jo situo les favorites, les seleccions que tenen una llista més equilibrada, no? Que tenen més jugadors, que tenen més canvis, que diguéssim que hi ha menys diferència entre el teòric equip titular i les alternatives. Seleccions com Espanya, com França, fins i tot com Anglaterra, jo crec que aquí tenen un factor o un avantatge afegida respecte a les seleccions que tenen molt bon equip, com podria ser Marroc o com podria ser doncs, Alemanya, però que en canvi no tenen tantes alternatives interessants o de tant nivell a la banqueta.
1: Ara escoltarem la contracrònica que ens ha fet el Santi Ovalle, que ja el tenim allà, ha fet escala a Dallas, després ha anat cap a Atlanta, i ha pogut passar el control de seguretat. És notícia perquè els Estats Units ha vetat l'entrada a un àrbitre de Somàlia, un àrbitre FIFA, diuen dels millors d'Àfrica, Omar Abdulkadir Artan,
5: el millor, diuen,
1: àrbitre somalí, que ha vist com li denegaven el visat i no podrà xiular al Mundial. I clar, ens preocupa que el Santi ja està allà, però algun dels nostres, el Flaqui o el Bruno, no pugui entrar. Donald Trump, bon dia.
6: Sí, sí. Yes, good morning. És que...
1: Ah, Flaqui, t'has quedat per aquí, eh?
3: Tampoc ets clar si et dono m'han dit, queda't perquè t'interessarà això que escoltaràs. Dic, pues, però no, espera't.
6: L'àrbitre, the referee, es deia com? Omar Abdulkadir... És que, clar, m'enteneu.
1: Abdulkadir.
6: Tu ho entens, no? O sigui, aquest nom, mínim, bé, 5 cinturons explosius, 7 machetes... prou feina tinc a acceptar que entrin Marroc, Iran, Iraq...
1: L'Iran ja ho veurem, està allà a Mèxic esperant.
6: Egipte, sí. Espanya, Aràbia Saudita, tot de Sudàquia...
1: Sempre que fem broma, però, Flaqui, Bruno, Iran està a Mèxic i encara no sap si podran entrar als Estats Units,
6: clar que no.
0: De fet, el que es parla és que tindran un visat express que aniran jugant el partit i només acabar el partit gairebé... No, és una mica gag, això, eh? Sense dutxar-se, és un gag, òbviament es dutxaran, però que no faran ni zona mixta ni rei, marxaran directament...
6: Tampoc es dutxen mai, no?
0: Hola, però... Vull
6: dir, aviam... Home,
0: sisplau, aquesta gent, president.
6: We are going to convert the USA as to around zoo. Aquest ritme.
1: Aviam,
6: he de deixar que un paio que es diu Omar Abdulkadir sigui un àrbitre d'un Algeria-Jordània. What the fuck? It's going to
1: explode. Això no l'has deixat entrar, no?
6: Aquell paio, o sigui, de camaria...
1: Però és molt bèstia, eh? Que un àrbitre FIFA, diuen que dels millors d'Àfrica, alguns el millor d'Àfrica, no ha pogut entrar i no xularà el Mundial, sí, perquè li han denegat
6: partit,
1: el visat.
6: Aquell partit acabaria com el Rosari de l'Aurora... O com el burca de la Yasmín, en aquest cas, no? Tu saps la de gent que he de deixar entrar? I a sobre, periodistes, a més... Aviam, anem a repassar aquests que voleu entrar al
1: sí,
6: United.
1: Sí, tenim el Bruno Alemany.
6: Yes, Bruno. Bruno significa sí, morenet, no?
1: Yes.
6: Bruno means morenet.
1: Bru, sí.
6: Yeah. Malament, comencem, amic meu. Ei, de cognom alemany? Alemany? Morenet i nazi? What the fuck? No agafis el vol. No cal ni que agafis el vol, perquè no val ni que ho intentis. I l'altre és...
1: L'altre es diu Lluís Flaquer i Rifé.
3: Bueno, aquí no hi troba res.
6: El nom sembla correcte, xineja una sí, miqueta, però... Flaquer... Però podem perdonar-ho. Ara bé, està com molt moreno ell, no? Està ja com...
3: No gaire. No
6: bueno, una mica més de sol i ja et podem considerar un moro. O sigui que...
3: Com
6: prenguis una mica més el sol, estàs penjant d'un fil. Aviam, per demostrar que no fareu mai mal als United States, quan arribeu us portaran amb mi al despatx oval i us posaré una prova.
1: Quina prova?
6: Us ensenyaré 3 hospitals infantils de l'Iran i m'haureu de dir quin rebenteu. I si et sorteu, us dono el visat. Són els 3. La resposta
1: després
6: correcta...
1: li preguntarem al Santi Ovalle si ja ha fet aquesta prova. Perquè està als Estats Units.
6: Són els 3.
1: Bruno, Flaqui, gràcies. Adéu.
3: Adéu, que vagi molt bé.
1: Aviam què ens explica el Santi Ovalle, que ja està allà.
7: Aterro a Amèrica, a Dallas, la ciutat on van matar Kennedy. En realitat no trepitjo la ciutat, però sí que tenia ganes de posar aquesta sintonia, perquè alguns rejuveniu 30 anys. Sí. El Flaqui em pregunta si fa calor. Li confirmo que sí, fa molta calor. I comprovo que el lema de la ciutat continua sent el mateix que fa uns anys. Everything is bigger in Texas. Tot és més gran a Texas. Sort i ànims al Flaqui i al Bruno, que s'hi passaran 40 dies. Jo agafo una avioneta i cap a Chattanooga, la quarta ciutat de l'estat de Tennessee, la seu del comtat de Hamilton. 190.000 habitants i el riu que la travessa per la meitat. es nota que és el quartell general d'Espanya. Només trepitjar terra a l'aeroport, un panell gegant amb els dorsals i les cares dels jugadors de la selecció ens dona la benvinguda. El taxista, que em porta de l'aeroport a l'hotel, està emocionadíssim de tenir allà la selecció espanyola. Els seus fills diuen que Espanya guanyarà el Mundial i que Lamine Yamal és el millor futbolista del món. Parlant de Lamine, va la primera bombeta del Mundial. Està amb unes ganes boges de disputar aquesta competició. Per ell, el Mundial és la meca del futbol, la competició més important. I, per suposat, és la meca de les marques. Lamine arriba al Mundial d'Estats Units de la mà d'Adidas, McDonald's, Coca-Cola, Vips, Konami, Visa, Pokémon, Oppo i Unicef. Not bad.
1: Chattanooga, eh? És on estarà concentrada la selecció espanyola. Àlex Delmas, has dit que dones favorites a les seleccions que tinguin més plantilla. Quines són aquestes seleccions, segons el teu parer?
4: Mira, jo faria dos grans grups. Per mi hi ha dues favorites clares per damunt de la resta, que són Espanya i França. I després jo et cito un altre parell de seleccions, que seria Portugal i Anglaterra. Portugal perquè és una selecció que està jugant molt bé, que també té moltes alternatives, i Anglaterra perquè tinc la sensació, per dos motius, un pel factor Harry Kane, que crec que arriba molt bé i és molt important tenir gol, i després perquè crec que aquest aprenentatge dels clubs, Anglaterra abans tenia problemes per competir, però últimament està posant molts clubs a les finals de Champions, de Conference, d'Europa League, li ha donat aquest punt de competitivitat que algun any o altre doncs, ha d'arribar endavant. Per tant, jo et donaria aquestes dues. Espanya, per mi, és el millor equip. França, per mi, són les millors individualitats. I després, alternatives, Portugal i Anglaterra. Estic convençut que la guanya una selecció europea. Eh?
1: Sí?
4: Sí.
1: Tot i que jugui a l'altre costat sí. de l'Atlàntic, eh?
4: Sí, sí.
1: Per cert, el rival més dur d'aquesta primera fase per Espanya és Uruguai. Com està Araujo?
5: Doncs Ronald Araujo ja ha arribat a Uruguai, va venir-se a visitar ahir a Madrid, té un petit trencament microrotura muscular que el deixarà un parell de setmanes fora. L'objectiu que es marca tant Araujo com la selecció d'Uruguai és poder-lo tenir en el partit contra Espanya. Avui ja està a punt d'aterrar a Uruguai, va marxar a les 12 de la nit d'aquí de Madrid, i avui la selecció d'Uruguai viatja ja cap a Playa del Carmen, que és on estarà concentrada. Per tant, fixat Araujo que pugui tornar en el partit contra Espanya.
1: I pendents de la lesió d'Abde, que pel que diuen a Sevilla es perdrà el Mundial. Pateix un esquinç al genoll, se'l va fer ahir, i es perdrà el Mundial. És una llàstima, eh? Falta l'oficialitat, però diuen des de Sevilla que les proves mèdiques determinen que té una lesió important al genoll.
4: És una llàstima, sí. Baixa
1: més,
4: important
1: Marroc,
4: per Marroc.
1: Que és una selecció sí, sí. que correcte, està entre les favorites.
4: Correcte, està en una de les candidates, eh? No en aquests grups que posava jo, però sí que és una d'aquelles seleccions que recordem que l'últim Mundial és qui elimina Espanya i que, per tant, té molt bona selecció. I Abde és un jugador important aquí. Per la capacitat de desequilibri que té i per com ha acabat la temporada, estava cridat a ser important i és una baixa important.
1: 12:38, endrecem la resta de l'actualitat.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Martí Junca, què tal, com estàs?
9: Bon dia, sí que...
1: Requadrem la notícia perquè és important, eh? El que hem explicat, que els Estats Units veta l'entrada a un àrbitre pel Mundial.
9: Sí, com dèiem, es tracta d'Omar Abdulkarim Artam, que havia d'exercir durant la Copa del Món i se li ha denegat el visat. Abdulkadir va ser designat millor àrbitre africà del 2025, però no ha pogut accedir al país i se l'ha repatriat a Turquia.
1: Que és molt bèstia, eh?
10: És molt bèstia. Quina pena.
1: Oh, sí, el millor àrbitre d'Àfrica i no el deixen entrar al país i no xularà el Mundial.
10: Perquè portava tres bombes.
1: Sí, presentes. Avui la selecció espanyola femenina podria certificar la classificació per al Mundial.
9: Després de la victòria contra Anglaterra, si l'equip de Sonia Bermúdez suma els 3 punts contra Islàndia, evitaria la repesca i estaria virtualment classificat pel Mundial de 2027. Més partits definitoris avui. Almeria, Castelló, les 9 del vespre per assegurar una de les places de la final d'ascens a primera divisió masculina amb el 1-1 de l'anada.
1: El Barça de bàsquet comença avui el camí per a ser finalista de l'ACB.
9: Partit a les 8 del vespre contra el Tenerife al Palau. El Barça no disputa una final pel títol des de fa 3 anys. Els de Xavi Pascual s'enfrontaran a l'equip que ha derrotat el Madrid. El tècnic de Gavà va valorar així el rival després de saber que s'enfrontarien a les semifinals.
11: Tenerife es un equipo extraordinario que si lo ha conseguido es por méritos propios. Juega uno de los mejores baloncestos de la competición. Se reinventa con las lesiones. Ha fichado rapidísimo 3 jugadores que les ha cambiado otra vez la cara del equipo. Chus ha encontrado la tecla para hacerles competir. Un equipo con un espíritu competitivo y con un gen especial y por eso llevan tantos años haciéndolo tan bien.
9: Deixant la CB a l'NBA, els Spurs han retallat distàncies aquesta matinada guanyant els Knicks, deixant l'eliminatòria per l'anell 2-1, un partit que va presenciar Donald Trump i va ser rebut així al Madison Square Garden. Com veieu, va ser rebut amb xiulets i, a més, Donald Trump es va quedar adormit a mig partit.
12: Sí, home.
9: Sí, sí.
12: El bàsquet és un esport, no m'agrada.
0: I per què vas a veure?
12: Perquè toca. Ha de ser institucional i aquestes mandangues.
1: Les finals de la NBA, que de moment guanyen els New York Knicks al San Antonio Spurs 2-1.
12: Uns sneakers, el menjar, no sé què.
1: Va, tanquem amb el Barça de futbol sala, que avui podria certificar la classificació per a la final de la Lliga.
9: Segon partit de la sèrie contra Inter Movistar a les 9. Els blaugranes van guanyar el primer partit i una victòria avui suposaria la plaça a la final i també certificar la classificació per jugar a la Champions després de 2 anys en blanc. Recordem avui també Barça Igualada Blanes per accedir a la final de l'Hockey Lliga.
8: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
13: Hola, Sique. Muy buenos días. Viaje rápido por el quiosco de Inglaterra y el quiosco de Italia. Siempre con la reconstrucción del Madrid en el punto de partida. La secuela de Mourinho en el Madrid, construida sobre la gloria pasada y el juicio de un presidente envejecido, escribe Ian Hackey en el diario británico The Times, indicando que la reelección de Florentino abre la puerta al regreso del portugués, 13 años después de que terminara su primera etapa en el Bernabéu, en medio de profundas rupturas con jugadores importantes. Y en Italia, la Juventus se fija en Brahim y Sorloth para rehacer su ataque, cuenta la Gacheta, indicando que la refundación de la Vecchia Signora pasa por negociar con los dos clubes de Madrid. Primero con el Real, para llevarse a Brahim, luego con el Atlético, para sacar a Sorloth del Metropolitano.
1: Doncs atents al que explica la Gazzetta dello Sport avui a Itàlia, que la Juventus vol a Brahim del Madrid i a Sorloth de l'Atlético de Madrid.
4: Sí, Sorloth que ha sortit amb moltes quinieles, però és un jugador contrastat. A mi és un futbolista que crec que és interessant en un perfil Atlético de Madrid, però que per altres tinc certs dubtes, però vaja.
1: Ibrahim?
4: Ibrahim em sembla un jugador... A mi sempre m'ha agradat, crec que és un jugador que amb continuïtat és molt interessant. Té gol, té desequilibri... Jo imaginant-me un Ibrahim titular... El veig un jugador molt, molt interessant.
1: A la segona hora del que t'hi jugues anirem a Madrid per saber quan es fa oficial lo de Mourinho i si ja ha presentat aquesta misteriosa oferta Florentino Pérez de 150 milions d'euros per un jugador. Dir que Olise ahir amb la seva selecció va fer un hat-trick contra Irlanda del Nord. Per tant, si abans d'ahir podia costar 150, des d'avui ja en costa 200.
4: Sí, però un altre a dalt, on el posaran?
1: No, no sé.
12: Donde sea, hay que fichar.
1: Por ahí.
12: Usted juega en la derecha, ¿no? En otro sitio, no sé, da igual. Es que es igual, lo importante al final es que haya fechas buenas para hacer eventos. Por ejemplo, yo creo que España no va a llegar a la final del Mundial porque todos, del 8 al 11 de julio, querrán estar en el Cruïlla. Por eso España no va a llegar a la final del Mundial.
1: Home, segur que Cubarsí estaria encantat en el Cruïlla.
14: Collons i tant, amb els Pixies, els Black Crowes, amb The Hives, el Suede, Garbage, és que és tot Cristo, Faithless, David Byrne, tots aquests del 8 al 11 de juliol, cruillabarcelona.com, allà és on pots trobar informació i totes les entrades disponibles. Que jo m'elimino, em fotré 2 gols en pròpia. Ja t'ho dic, quarts de final, 2 gols en pròpia cap a casa.
1: Ja sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
15: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
1: @quetijugues. Núria Vilamala, bon dia.
16: Què tal? Sí, que bon dia, com esteu?
1: Què s'explica la gent a les xarxes socials?
16: Doncs mira, sí que avui et porto uns talls molt interessants perquè ho vam comentar la setmana passada, la Mini Amal és youtuber. Sí. Per cert, des del compte del que t'hi jugues ens hem subscrit al canal de la Mini Amal.
1: Ara falta que ell se subscrivi al nostre.
16: Això ja és més difícil, però bueno, hem fet el primer pas.
1: Déu ens segueix, que és Messi.
16: Correcte.
1: Per tant, la Minja Mal també ho pot fer.
16: Doncs vinga, a veure si ho aconseguim. De moment, nosaltres hem fet el primer pas, que és subscriure'ns, i sí que va penjar un vídeo fent un preguntes i respostes. La gent li havia enviat unes quantes preguntes i la Minja Mal em va respondre unes quantes a un vídeo. I jo sé que el primer tall us farà mal, aviso. Però la Minja Mal explica quin és el primer Mundial que recorda.
17: El primer Mundial que recordo és el de 2014, ganó Alemanya. me acuerdo mucho de ese partido Alemania-Brasil y de la final. No me acuerdo del de 2010 y pues, mucho menos del de 2006, porque no había nacido.
16: Es que es del 2006.
1: Tío, el primer mundial que recorda la Mina és el 2014. Sí, claro. Escoltar-lo i enfonsar-te.
16: Jo us he avisat que us faria mal aquest tall. Ahir l'escoltava a la redacció i vaig flipar. I mira, sí, que una curiositat, perquè la Mina Yamal l'hem vist jugar amb la mà embenada i també va explicar el perquè de l'embenatge que porta la mà.
17: Me la vendo porque jugando a la Play se le di una torta a la tele y me reventé los dedos y me hincharon un montón. Entonces, a partir de ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Y me acuerdo que hicimos la broma de KB9 y ya me lo dejé y me queda bien, yo creo, entonces ya me lo dejo.
1: Vale. Divertit.
3: Sí.
1: Em recorda lo de Busquets i la planxa.
16: I Karim Benzema, diu que li agradava.
4: No t'ho creus gaire, no?
1: No, home, si, no té per què mentir. Si li fots una hòstia a la tele i et fas mal, trenques la tele. Per tant, han preguntat com va quedar la tele a la Lamine Yamal?
16: No.
1: Podrien haver-ho fet.
16: Aquest detall no.
5: Quan torni a fer una pregunta-resposta, li farem per arribar des del que t'hi jugues.
12: Bueno, que sé, però és que al final, si nosotros en casa rompemos una tele casi cada dia.
16: Mira.
12: Romper una tele no és nada raro.
16: Mira, un tall molt curt de jugadors infravalorats per la Lamine Yamal.
17: Gerard Martín és infravalorat. Fabián Ruiz, del PSG, infravalorat. Oh.
1: Molt bé.
16: Dos jugadors que per la Mínia Mal són infravalorats.
1: Gran elogi per a Gerard Martín, també per a Fabián Ruiz, però Gerard Martín agrairà aquestes paraules, molt bé.
16: I molt ràpid, sí, que perquè em va agradar molt aquesta reflexió que fa la Mínia Mal quan li pregunten què va sentir ell quan Dembélé guanya la pilota d'or i, per tant, ell no la guanya, la reflexió és molt interessant.
17: ¿Qué sentiste cuando ganó Dembélé el Balón de Oro y no tú? La verdad, siendo sincero, yo pensaba que ese día iba a ganarlo, pero por muchas cosas que pasaron ese día. Yo creo que me fue muy bien que lo ganara Dembélé, aparte de para crecer yo personalmente, yo creo que no era el momento de que yo lo ganara porque era un niño y no hubiera valorado lo que es ganar un Balón de Oro. Aparte de que con Dembélé me llevo muy bien, con Luis me llevo muy bien, he salido con él, he estado con él, he hablado con él mucho, el otro día hablé con él, me preguntó que cómo estaba, entonces me ayudó a crecer mucho personalmente, en verdad, y me ayudó como a levantar porque no estaba en un buen momento y yo creo que me ha durado mucho a partir de ahí y he cambiado muchas cosas de mi vida. I que m'alegre mucho por us, per si estanyes en mi.
1: Doncs em sembla una declaració fantàstica.
4: Sí, i a més destila la seguretat, destila la seguretat que té en ell mateix, no? Sí. Perquè algú que diu, bé, doncs el guanya un altre...
1: El tio reconeix que pensava que el guanyaria.
4: El guanyaria ell, és que...
1: Després diu obertament que es porta molt bé amb Ousmane Dembélé i que s'alegra per ell i que li ha servit per reflexionar i canviar algunes coses. I que ja li va bé no guanyar-lo, una cosa que pensàvem més o menys tots, no? Perquè és molt jove i encara té molt recorregut per davant.
18: Jo també, sóc jove.
1: És que em sembla meravellosa aquesta declaració.
4: Però molt, molt.
18: Jo també, sóc jove, tendria que haver ganat, me lo robaron. Que me lo robaron, que le dieron el balón a un cojo. Él subió con la muleta a buscar el balón. Este mejor futbolista del mundo. Polla todo.
4: Em sembla un discurs supermadur de Lamine i, a més, amb molta naturalitat. De la mateixa manera que deia l'accident amb la mà, doncs parla de la pilota d'or, no? Li van donar a ell, no passa res. Jo em pensava que el guanyaria, un altre no ho hagués dit, i ell ho fa amb tota la naturalitat. Per tant, a partir de les seves declaracions s'entén molts dels seus comportaments al camp, com és tan descarat, com assumeix també la pressió, com acostuma a aparèixer en els grans escenaris. Em sembla que amb Lamine Yamal, amb el tema de la personalitat i el tema mental, no tindrem cap problema.
1: I bon company, mira com es mulla per Gerard Martín. Sí. Estàs d'acord amb el que diu, que està infravalorat Gerard Martín?
4: Sí, és que clarament és un infravalorat, eh? Després hauríem de preguntar-li en quin nivell el posa i si... en quin nivell el situa en quant a defenses centrals del món, no? Però sí, ho és, m'hem parlat moltes vegades i tots en som partíceps. Jo crec que al principi de temporada jo mateix no esperava que arribés a aquest nivell, Gerard Martín. Per tant, és infravalorat i el valora molt a dins, començant per al seu entrenador i els seus companys.
1: El valora molt Hansi Flick, que l'ha impulsat com a futbolista fins al punt de fer-lo titular. Primer confiant en ell, com a alternativa al lateral esquerre, donant-li molts minuts i després fent-lo titular a l'eix de la defensa del Barça, que són paraules majors. Si bé és cert que va explicar el Nil Solà ahir al que t'hi jugues que Hansi Flick vol un central esquerrà, el Bruno Alemany donava diversos noms com a opinió, com a idees. Nico Schlotterberg del Borussia Dortmund, Luqueva del Leipzig i Mujaremovic del Sassuolo. T'agraden? N'hi ha algun que afegiries que creus que el Barça hauria d'estar pendent? Creus que és necessari fitxar un central esquerrà com vol Hansi Flick?
4: Sí, us vaig escoltar i jo estic molt d'acord. Jo crec que el gran marge de creixement que té aquesta plantilla és un central esquerrà que et pugui jugar de lateral i amb experiència. I això no va en contrapartida de Gerard Martín, eh? Que em sembla que el Barça pot estar molt tranquil aquí, però aquí és on hi ha més marge, més que al mig del camp, amb totes les possibles arribades de Bernardo Silva, que es parla, etc etc. Sí, m'agraden alguns. El de Bòsnia, que va comentar, no el tinc controlat, el veuré aquest Mundial. Slotterberg m'agrada molt. I jo afegiria Guardiol. Crec que 24 anys, un futbolista que ha guanyat la Champions, que ha guanyat Premiers, que et pot jugar de central esquerrà, de lateral, i que a més té aquest caràcter balcànic, a mi em sembla que seria una incorporació magnífica. Crec que acaba contracte d'aquí dues temporades, per tant, veurem què t'he pensat fer, però que el City ja arriba en aquell moment on ha de començar a contemplar a puntira.
1: Ahir ho comentàvem amb el Bruno, no? Que històricament al futbol els centrals podien ser dretans, esquerrans, sí. Que no importava la cama, i ja des de fa temps, diguem-ne, no sé si que s'ha posat de moda o que els entrenadors ho miren molt, no? Fins a punt que, bueno, Hansi Flick el que vol és un central esquerrà, dic, perquè si fos independent la cama s'obriria el ventall. És tan important tenir un tio amb perfil per la dreta i un altre amb perfil per l'esquerra?
4: És important, sí. Quan parlaves de fa uns anys, quan fa uns anys es contemplava que defensés bé, que complís les seves funcions i poca cosa més. Ara els centrals moltes vegades tenen més importància en l'inici del joc que qualsevol migcampista, no? Perquè hi ha molts equips, doncs, que et salten a la pressió coordinada o t'esperen en bloc baix. Per tant, què et dona un central esquerrà jugant a cama natural que no t'ho pot donar un altre? Primer de tot, la passada és un tema físic. La passada és molt més difícil de pressionar perquè ja va oberta, tu pots obrir control i fer la passada cap a la teva banda o filtrar-la cap a dins. És molt més difícil de tapar i molt més difícil de pressionar. I després el canvi d'orientació, que en el Barça de Flick això és vital i és bàsic. Hem de pensar que a la banda oposada del central esquerrà hi ha el jugador més bo de l'equip, el jugador més desequilibrant, que és Lamine. I el Barça aquesta temporada, si agafem els números, ha baixat molt en desplaçaments i en canvis de joc, perquè aquell desplaçament Íñigo cap a Lamine l'ha perdut i, òbviament, jugant, Gerard Martín ho ha provat alguna vegada, però jugant molts partits aquí, o a Mèric, o amb Cubarsí, recordem a l'inici, aquest canvi d'orientació no ha existit.
1: Per cert, per què quan hem arribat avui a la redacció al matí, Bermúdez, no ens has dit ni bon dia, sinó no, simplement Slotterberg, que és el fitxatge.
4: Yep.
19: He dit bon dia, però després he dit que Slotterberg em sembla el fitxatge.
1: Avui t'has aixecat amb aquesta pedrada?
19: Sí, sí, sí. I la meva pedra, ja, la de mi Cautatge l'anem traient, perquè evidentment no
1: fa cas
19: ningú.
1: No
19: fa cas ni Cristo, no fa cas ni Cristo, només el Jofre. Doncs ara la pedrada és Slotterberg. Tot i que és veritat que Guardiol, cuidao. Però...
4: Sí, Slotterberg també, a mi també m'agradaria, i crec que el Bruno va dir que té clàusula de sortida, no?
1: Sí, especialment. Però no crec que sigui massa més de 50.
19: Slotterberg em flipa, sobretot perquè és que també el veus per banda com a lateral i dius, hòstia! I el veus com a central esquerra i dius, la mare de Déu, que ràpid, que fàcil que juga, quin desplaçament! Hòstia, que al final el Dortmund l'any passat, fa dos, no? Arriba a final de Champions, que ell és gairebé com aquell que diu l'únic jugador que tenen. I ho fa de conya, és fantàstic. I a mi sembla un centralasso.
4: Jo qualsevol dels dos em semblaria aquí un creixement per la plantilla més que l'arribada de Bernardo Silva. És a dir, si t'arriba Guardiola o Slotterberg aquí...
1: Jo crec que és percepció, eh? Bernardo Silva...
4: Sí, oi? No,
1: ni no, fu ni fa, ni no. Fred ni calor. No jo, sinó a l'àrea esportiva.
4: És que va, té tot el
1: si
4: sentit
1: del
4: món. Si
1: presenta l'oportunitat, vale.
4: Jo estic molt
1: fet,
4: a favor d'això.
1: Si el volguessin, si fos ja realment una prioritat, ja l'hauríem fitxat.
4: Ja l'hauríem fitxat.
1: Si jo no l'han fitxat és que no ho és.
4: Jo estic molt a favor. Jo crec que hem de desvincular dues coses. Una, que sigui un jugador extraordinari, que per mi ho és, i l'altra, si el Barça el necessita o no. I jo crec que el Barça, amb tots els efectius que té al mig del camp, no és una necessitat imperiosa. És veritat que el perfil de Pedri no el tens replicat, però compta amb el final de temporada de Gavi, que Gavi ens ha ensenyat en aquests últims partits que encara no pot fer aquestes funcions exactament com Pedri de 8, però que a poc en va aprenent. L'arribada de Bernardo Silva segurament seria per tapar minuts a Gavi, a Marc Bernal, i jo crec que aquí el Barça va bé, i en canvi, en línia defensiva, tenint en compte que la defensa va justa, que els casos d'Araujo i Christensen no hi pots comptar massa, jo crec que aquí incorporar algú amb experiència tipus Lotterberg, tipus Guardiol, jo crec que aquí el Barça s'hi ho agrairia molt, eh?
1: Anem cap a l'aeroport del Prat, perquè Martí Oliver ja ha aterrat l'avió del Papa i està a punt de sortir per la porta amb una llarga comitiva esperant-lo a la pista d'aterratge, no?
20: Sí, ha aterrat fa pocs minuts amb un vol d'Iberia. Ara mateix estan intentant acabar de col·locar l'escala amb la porta de l'avió perquè pugui baixar. Hi ha una catifa vermella i, com deies, una renglera força llarga d'autoritats. En una banda doncs, hi ha una sèrie de militars i, per l'altra, doncs, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya, el delegat a Catalunya, Carlos Prieto, també Jaume Collboni, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, etc., l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, una renglera llarga de persones, d'institucions que estan esperant que el papa baixi de l'avió. Catifa vermella col·locada, ha arribat amb uns 25 minuts de retard. Ens diuen que la previsió també era que abans d'arribar a l'aeroport del Prat sobrevolés relativament a prop de la Sagrada Família per tenir una panoràmica des de l'aire, i ara mateix que acaben de perfilar aquests detalls, de seguida que baixi us torno a demanar pas.
0: El problema és que han posat la catifa vermella però no la quadren amb l'escala que ha de baixar el papa. És a dir,
19: és molt espanyol.
0: El delineant anava una mica borratxet, perquè va fent una mica d'S.
19: És molt marca Espanya el que estem veient.
0: Sí, sí, sí.
19: És molt marca Espanya.
0: És a dir, no quadra l'escala de l'avió amb la catifa vermella que li han posat al papa.
19: Han marxat tres avions.
0: Però això, clar, porta una estona el papa esperant, amb l'avió tancat.
19: L'avió hauria de tirar 2 metres enrere.
0: És el papa, però li toca esperar com a qualsevol ésser humà a que el Prat estigui tot arreglat perquè puguis desembarcar l'avió. És que fot riure, tio, de veritat. En fi. Per cert, l'arribada del papa provoca miracles com que l'Àlex del Mas hagi estat titular, però no pot, ni amb el servei de Rodalies, una vegada més no hi ha miracle, i hi ha gran part de la xarxa de Rodalies ara mateix aturada per una incidència, segons informa...
19: Hosti, com arribarà el papa a Barcelona?
0: Perquè va amb el papa mòbil, no?
19: Ah, va amb la comitiva. No, que vindria amb un R2, tonto.
0: Podria haver-hi algun miracle avui, que Rodalies funcionés amb normalitat, però veig que no, que torna a haver-hi una incidència, i si heu d'agafar el tren, que sapigueu que no funcionen amb normalitat, cosa que ja és la normalitat. El papa que anirà a la catedral, després a l'Estadi Olímpic, demà a Brians. Des d'allà farem l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández, des de la presó, des de Brians 1. Ha d'anar també a Montserrat, a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, i a la Sagrada Família. Demà a les 7 de la tarda hi ha visita del papa a la Sagrada Família. És una llarga agenda.
21: El papa està a la línia sortida, a punt de fer l'arrencada... I el tanto, perquè d'aquí a poc obrirà la porta i ens estan recol·locant l'enfobra vermella, estan fent una xicant, li estan fent una xicant a l'àrbitre del papa, li estan fent la xicant i així ja podrà sentir-se com un Fórmula 1, que ja sabeu que arriba al centre de Barcelona del 9 al 13 de juny, on tindràs gratis el Fan Village de Plaça Catalunya, amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com i ves gratis al Fan Village del 9 al 13 de juny. Vinga, papa!
0: Fem pausa i a la una del migdia el Nil Solans explica quins canvis prepara el Barça al departament mèdic i físic. Hi haurà canvis perquè Hansi Flick diu que hi ha coses que s'han de millorar.
22: Què t'hi jugues?
23: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: ets d'aquí, fas vida aquí, no cal que t'informis allà. Aquí Barcelona. El programa d'actualitat amb entrevistes, personalitats i experts de la teva Barcelona. De dilluns a divendres a partir de les 11 del matí.
1: Us espero amb les veus i el dia a dia de les comarques i àrea metropolitana de Barcelona.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Escolta'l
2: al 103.5 FM de Barcelona, al 104.4 de la Catalunya Central
0: i a les plataformes digitals de SER Catalunya.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez.
5: Una i quatre, Què t'hi jugues, ens divertim.
6: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme. Pa divertirme, pa divertirme.
5: En aquesta segona hora ens divertirem amb la secció del Xavi Cazorla, regalant també una caixa de Mr. Wondergold.
7: Mr. Wonderful o Wondergold? Una de dos.
5: Sembla un senyor gran de 90 anys, tio.
7: Bueno, és igual. No de... S'ha dit de tot, però cap problema. Ho veia
5: expressament perquè així la gent està atenta.
7: És de Mr. Wonderful i es diu Wondergold. I bàsicament...
5: Que són 15 bolígrafs esborrables.
7: És una col·lecció sencera.
5: Les diferents seleccions del Mundial.
7: Us regalem una selecció sencera.
5: O sigui, una col·lecció sencera.
7: Una col·lecció sencera. Bueno, una selecció, sencera.
5: No, perquè n'hi ha 15 seleccions.
7: 15 seleccions, una col·lecció.
5: D'aquí a un moment obrim telèfons, eh?
7: Això, eh?
5: Aquesta menció no compta, en farem una altra.
7: Farem una altra, que no jo apuntaré l'hora de la després.
5: Exacte, sí. Tot i que Lluís Carrasco està molt pendent de tot, per tant, no l'enganyarem.
7: No, el problema, tot està bé.
5: I en un moment ens explica el Nil Solà què passa amb la preparació física del Barça i quins canvis vol fer Hansi Flick, aquí amb l'Àlex del Mas, pendents com escoltàveu el butlletí del que passa a Rodalies. S'ha quedat suspesa a tota Catalunya per un problema informàtic que ha durat 20 minuts, una incidència al centre de control, a l'estació de França. Es va recuperant el servei, però si heu d'agafar el tren, tingueu paciència perquè s'ha de reiniciar el sistema informàtic i això porta un temps, que sapigueu que hi ha afectacions a tota Catalunya del servei de Rodalies. I pendents, escoltàvem el Martí Oliver, de l'arribada del Papa, que ja ha saludat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i a totes les autoritats.
8: Ara mateix el president Salvador Illa ha acompanyat el Papa fins al cotxe oficial i ara mateix ja desfila tota la comitiva sortint de l'aeroport pels controls de seguretat. El Papa, que marxa amb un cotxe Volkswagen, vidres tintats de camuflatge, per tant difícil de tenir-lo localitzat. I jo ara mateix, que pel meu davant estan passant els primers vehicles, hi ha ambulàncies, hi ha vehicles també de policia dels Mossos. D'aquí uns minuts podreu trobar totes les imatges a les xarxes de SER Catalunya. I el que dèiem, el president Salvador Illa, que ha fet com d'anfitrió en aquesta rebuda a la Catifa Vermella, ha anat presentant el Papa amb els diferents agents institucionals que explicàvem fa uns minuts, amb l'alcalde Jaume Collboni, amb la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, també el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya, i ara mateix amb el Papa ja al cotxe, sortirà de la comitiva i s'anirà directe, corrent, cap a la catedral de Barcelona. Estava previst que a la una comencés aquesta primera litúrgia que ell presidia, més o menys aterrat amb uns 35 minuts de retard, per tant, suposem que aquest retard es mantindrà en la resta d'agenda del Papa per avui.
5: Estem en setmana de Fórmula 1 al circuit de Catalunya, suposo que per això han hagut d'improvisar una xicant perquè la catifa vermella quadrés amb l'escala amb la que havia de baixar el Papa de l'avió.
9: Sí, la banda bruta, la banda neta.
5: Ara, m'agrada, Martí, no sé si ho comparteixes, dintre de tot el que és aquests actes ostentosos i amb mil parafernàlies, la naturalitat i senzillesa amb la que ha baixat el Papa, ell sol, i amb un caminar té flow, es nota que té 71 anys, clar, és més jove que molts altres papes i el tio es mou amb agilitat.
8: I tant, home, l'edat encara l'acompanya i suposo que és la seva rutina, no? També, que t'hi acostumes fins i tot a anar amb naturalitat, com nosaltres parlem amb naturalitat per la ràdio, doncs pel Papa baixar escales d'avions oficials és una mica el seu pa de cada dia, de tant en tant, en cada viatge oficial que fa. Però vull dir que almenys això, el protocol el té ben après. Mira, ara mateix passa per davant meu, ens saluda el Papa.
5: Home!
8: Que ja es dirigeix. Sí, sí, t'ha saludat.
5: Digue-li una cosa, de part del que t'hi jugues. Pon-li el micro. Mete el micro ahí! Mete el micro ahí!
10: Dile tonto, gilipollas, abajo, pa segunda, se lo dice tu papa.
8: ho ha fet amb molta naturalitat, també, vull dir que el que deies, que el protocol
5: té ben apès. Directe, el papa?
8: Sí, sí, sí, sí. No sé si és oient del que t'hi jugues, però, però ens ha saludat en directe.
5: Ja estem de tremendo, eh? T'imagines el papa apropant-se al micròfon? Ara com segueixo. Gràcies, Martí.
8: A vosaltres.
5: A tot això, ja us ho hem explicat abans, que hauran resat uns quants parenostres els estudiants que avui comencen selectivitat. Gemma Alegrí, què tal, com estàs?
10: Hola, bé, i vosaltres?
5: Des d'aquí enviem tota la nostra energia positiva, els ànims i la confiança en que sortiran les coses com tots desitgen. Són tres dies, no?, d'exàmens?
10: Sí, avui és el primer dia de selectivitat a Catalunya, des d'avui fins dijous. A aquesta hora els alumnes fan l'examen de llengua estrangera, la que hagin escollit, això pot ser anglès, francès o italià. A la tarda, a partir de les 3, faran els exàmens de les optatives, de física o de geografia, per exemple, i et pots imaginar, abans de la primera prova, eren molts i molts nervis.
11: Estem molt nervioses, o sigui, amb ganes de vomitar, marejades, tot, saps?
12: Amb ganes d'acabar, ja.
11: Sí.
12: Bueno, avui no tant. Ahir estàvem més nervioses, avui...
10: Després de l'examen, els nervis ja havien passat, segons els alumnes amb qui hem parlat, el de llengua i literatura castellana, que és el primer que han fet, era força fàcil.
13: Bé, al final ja sabíem el que anàvem, ens han preparat molt bé a l'escola, la nostra professora Andrea de Castellà. Ella és molt professional i ens ha preparat molt bé amb exàmens molt difícils, a vegades desproporcionats.
14: Per a mi ha sigut molt fàcil l'examen, he de dir que ha sigut un regal el tema de parells mínims.
10: Tot i la coincidència amb les proves de la visita del papa, que ara sentíem en Martí que ens explicava aquesta arribada, i la vaga de docents, perquè avui no passaven prou cosa a Catalunya, que també hi ha vaga de docents, no hi ha hagut incidències, tots els alumnes han arribat als prop de 46.000, que no és cap broma, han entrat i han sortit de les proves amb total normalitat, com si fos un any i un dia corrent.
5: 46.000 alumnes?
10: Prop de 46.000, és l'any que n'hi ha més, sí.
5: Quins nervis, pobres. Quins records.
10: Sí. Déu-n'hi-do.
15: Fàcil.
5: Sí, què vas treure tu, a selectivitat?
15: De les dues optatives, que eren les que comptaven més, 9 i mig i 9. I amb això vaig salvar tot.
10: No, però la mitja, la mitja.
15: La mitja ara no me'n recordo.
5: 9 i mig 9 sobre 10 o sobre 14?
15: No, 9 i mig i 9 sobre 10 a l'examen d'Història de l'Art i de Geografia.
5: Ah,
15: i amb això ja vaig entrar a periodisme tranquil·lament.
5: I la mitjana? No te'n recordes.
15: Mitjana, 10,
7: no, diria, recordo només les bones.
15: 10,79, però perquè jo el vaig...
5: 10,79 sobre 10, la mitjana.
15: 10,79 sobre 14, però jo perquè em dedicava doncs, a anar a fer la prèvia de Llagostera mentre els meus companys estudiaven.
5: O sigui, tu vas treure un 10,79 sobre 14.
15: Sí.
5: I tu, Gemma?
10: Vols...
15: Un 13 o així.
10: Un 13,27.
5: 13,27, quina màquina. Però... 13-27.
10: Sí, fa bastanta vergonyeta.
5: Tu eres sobre 14 o encara sobre 10?
7: Jo era sobre 10.
5: Ah,
7: jo
5: soc
7: l'últim
5: de la meva generació.
7: L'últim que la fa sobre 10.
5: Ah, tu ets l'últim sobre 10?
7: L'última, la del 91. I vaig tenir un 7-14.
5: 7-14. I què vas estudiar?
7: Normalet.
5: Perquè a periodisme a l'autònoma no entres?
7: No.
5: Ah, a la privada. A pagar els teus pares. Molt bé, xato.
7: Exacte.
5: Molt bé. Almenys els ha servit tal vegada la inversió.
7: Els ha servit de bastant.
5: Molt bé.
10: Aquí el tens.
7: Però sí, és veritat que...
5: Per a tots els estudiants que ens escolteu...
7: Cascaix.
5: Us fem un regal.
16: Música de cartas, gilipollas. Tonto, claro.
5: No se entera, Willy.
16: Qué tonto, qué.
5: Es un técnico de segunda.
16: Tú pa' segunda de a Willy, ta. Abajo. Queridos estudiantes de la selectividad, esta es una carta de mí para todos vosotros. Mucho cuidado con la selectividad, porque esto es como una final de Champions. Si ganas era lo mejor, pero si no era un perdedor y te vas para septiembre, pa. Pa' abajo. A repetir, todo el verano estará llorando porque era un toto gilipollas, estás en segunda. Y yo no estudié la selectividad porque la carrera que quiero hacer está en el campo. Soy muy bueno yo haciendo carrera, madre mía. Y mucho cuidado primero con el examen de inglés, porque son como las rodillas de Mbappé, tienes que marcar la correcta. Y si te equivocas, va para abajo y te resta. ¡Tapapá! Y la nota va para segunda gilipollas. Entonces, el listening, el reading y todas las pruebas que parecen en nombre de equipos de segunda de Inglaterra, mucho cuidado. Y también vigila el examen de filosofía o el de historia, porque es mucho escribir, es como una liga, es muy largo, preguntas que dan mucha pereza, como cuando tienes que jugar en el campo del Rayo, tienes que cambiarte los vestuarios feos y tienes que mandarlos para segunda, todo muy largo. Y vigilar también de no copiar. Porque copiar es de perdedores. Mira el Elche, que quería copiar a Barça y casi se va para abajo. ¡Tá! Para abajo de segunda. Y no te confíes tampoco, porque mira el Girona, mira el Mallorca, se pensaba confiando y luego para abajo. ¿Tá? A segunda, mi pronóstico correcto. Espero que hayas estudiado mucho, pero con la huelga de los profesores que están que no quieren trabajar, seguro que vais todos para septiembre. Para abajo. Recibe un fuerte abrazo, Vini.
5: Sobre lo del copiar, heu fet un tema aquí a Catalunya amb la Marina Fernández, no?
10: Sí.
5: De com eren les xuletes que es feia la gent.
15: Ah, sí? Jo no, alguna n'havia fet, jo. No sé quin tema han fet, però alguna n'havia fet.
10: Ah, sí? Aquest any és la primera vegada que han posat detectors per comprovar que no hi hagi telèfons mòbils, que no hi hagi auriculars de Bluetooth, però ens deien des del Tribunal de la Selectivitat que els alumnes continuen... Els que volen copiar ho fan amb xuletes de tota la vida. I el que dèieu ara del setembre, aquest any és l'última vegada que els alumnes van al setembre, perquè l'any que ve aniran al juliol. Menys temps per estudiar, però...
5: Si suspens el juny, no tens temps d'estudiar pel juliol.
16: El play-off de descenso és ànsia.
10: És més ràpid. És més ràpid.
15: Tu també tens l'estiu lliure.
17: Va, tens l'agost lliure, no?
16: Pa jugar con los papeles.
5: 13-27 sobre 14. És molt flipant, eh?
15: Sí, sí.
5: 13-27 sobre 14.
16: La primera,
5: superdotada. Eh?
10: No, de moment no.
5: Hòstia,
16: però lista. Lista més que tu, gilipolla. Més lista que tu.
5: I què fas aquí? Què fas?
10: Pues mira, aquí
5: volia ser científic, no sé, alguna cosa de més profit per a la societat.
10: Què fas aquí fent
5: cròniques a la SER?
10: No? Okay.
5: La humanitat necessita...
10: Per la vida, de moment.
5: Genis, no sé, gent com tu, que treus-li més profit, no?
10: Veurem.
5: No sé. Veurem?
10: Veurem. Deixa saber on t'acabem.
18: O no, veurem.
10: O no.
5: En un moment regalem... Que vagi bé, Gemma.
10: Gràcies a vosaltres.
5: En un moment regalem la caixa Mr. Wonderful, Wonder Goal.
18: Eso.
5: Amb 15 bolígrafs esborrables que representen a diferents seleccions del Mundial. Abans... Nil, què passa amb la preparació física al Barça?
15: Aviam, doncs que hi haurà canvis, o almenys aquesta és la idea que té a dia d'avui Hansi Flick, i és que l'encarregat, el cap de la preparació física del Barça a les últimes dues temporades, Julio Tous, no abandonarà el Barça, però sí que se'l relegarà a una altra posició, i Hansi Flick el que vol és portar algú de la seva confiança a aquesta posició. Un dels noms que sona amb més força, van ser, crec que els companys de Catalunya Ràdio, que la setmana passada traien el nom de Holger Broich, que és un preparador físic que Hansi Flick havia tingut quan va guanyar el sextet amb el Bayern, que de fet porta des del 2014 al Bayern i es va fer famós per aquella temporada post-Covid, on els jugadors del Bayern havien guanyat tant a nivell de massa muscular. En el cas, però, de Julio Tous, que de fet ha guanyat les dues lligues que ha jugat amb el Barça, se'l posarà a fer com una mena de departament del rendiment tant de jugadors del Barça filial i filial, juvenil A, i alguns dels joves que estan en el primer equip, com els escollits, és a dir, els jugadors que el Barça cregui que tenen molt de potencial d'altres seccions, com per exemple el bàsquet o l'handbol, se l'encarregarà a que sigui ell el que controli el desenvolupament físic d'aquests futbolistes.
5: Sí, Julio Tous continuarà al club,
15: sí,
5: però canviarà les seves funcions i es dedicarà a un departament que el Barça crea
15: Sí.
5: per al

0: futur.
1: Que tenen més futur, que hi ha més esperança. Això és degut a que el canvi, perquè el feeling que hi ha de Flick amb Julio Tous, doncs Flick vol portar algú més de la seva confiança. Crec que
0: és que Holger Broich.
1: Holger Broich,
0: del Bayern de Múnich.
1: Del Bayern de Múnich. Però, clar, la secretaria tècnica, Tendeco, també, evidentment, una persona que té pes al Barça com Alejandro Echevarría, confia molt en la tasca que ha fet Julio Tous i per això no volen perdre'l de vista i el mantenen dins del club.
0: I per cert, és interessant, i un dia podríem abordar-ho, el negoci, la quantitat de preparadors físics personals que tenen els jugadors i els problemes que originen als clubs, perquè, clar, cadascú té la seva agenda, no? El Barça, pel que em deien un dia, l'han reduït, la quantitat de jugadors que tenen preparador físic personal, però són diversos, no sé si és una desena.
1: Hi ha molts.
0: Una desena, i clar, a vegades els preparadors físics personals et diuen una cosa i els del club et diuen una altra, i els jugadors, clar, confien en els seus, però xoquen.
1: I, de fet, sí que en aquest sentit, dins del vestidor, perquè vegis, no només els de fora o els de dins, dins del vestidor hi havia un grup que estava més content amb Julio Tous i un altre grup que estava més descontent. Això, cada preparador físic té les seves rutines de treball, les seves idees de treball, però, clar, ara també dins del vestidor doncs, hi ha una mica d'incertesa, no?, de què és el que passarà, i alguns, doncs, que evidentment estan més contents perquè ja marxarà aquell que els feia fer aquells exercicis que no els hi agradava, però n'hi ha altres que, doncs, estan preocupats per aviam qui arriba, i està clar que això és un problema que no el Barça, tots els equips de futbol es dona i que cada vegada els jugadors confien més en el seu preparador físic personal que no passa amb el del club i això genera doncs, que hi hagi problemes perquè a vegades el que et fan fer a la tarda no és el que havies fet al matí sí, no. O al revés.
0: Per exemple, diguem-ne que el club Julio Tous no era partidari de les peses, més partidari de les cintes i veies a la tarda algun jugador que penjava fotografies a Instagram fent peses. Sí.
2: Clar, hi ha conflicte, perquè tot cada vegada va més personalitzat. Llavors entenc el jugador que tingui una necessitat, que ho busqui fora. Però compte, perquè això pot generar problemes no només de feeling, com diu ara el Nil, sinó també de càrregues. Si tu et carreguen el tronc superior al matí i a la tarda doncs, fas una altra cosa... Doncs
0: però és que m'explicaven que un jugador, aviam, dels top, pot arribar a pagar-li al seu preparador físic personal 300.000 euros. Uf. És molt més del que guanyaria qualsevol club d'èlit del món. O sigui, et surt a compte ser un preparador físic personal més que treballar per un club? 300.000 euros.
2: Totalment.
0: Molta pasta, eh?
2: Molta.
1: Estem parlant de jugadors
0: top.
1: Nivell top a nivell sí. Barça, eh? Vull dir, és a dir, estem parlant de jugadors d'elit total, però sí que és veritat que, a més, i aquests preparadors físics els hi surt molt més a compte treballar per un jugador que no pas estar-se un club 7 dies a la setmana i amb els horaris que comporten.
0: I en tot cas, del que explica el Nil, amb el que ens hem de quedar és que, com ja ha deixat clar públicament Hansi Flick diverses vegades aquesta temporada, no estava content amb la preparació física i la vol canviar.
1: Hi haurà canvis i vol portar algú de la seva confiança. Diguéssim que el feeling amb Julio Tous no hi era o ha acabat desapareixent, però el club Deco confia en ell, per això el manté i no va fora, i Flick vol algú de la seva confiança, i Flick, després de guanyar aquestes dues lligues, doncs també té la capacitat de poder decidir i de dir, vull un que sigui dels meus.
0: També és veritat que és difícil en un calendari tan atapeït de partits que els jugadors estiguin en forma i no es lesionin.
2: Sí, cada vegada és més complicat. Però vaja, Flick està allà el dia a dia i això és el que li toca, no? Prendre les seves decisions i és evident que durant tot l'any va fer diverses rodes de premsa on va dir que caldria matitzar coses del tema físic, ho ha fet i per tant és la seva decisió i la respecta.
0: Sobre el calendari, ja sabem que la Lliga començarà el 15 d'agost. José David Palacio, Palas, què tal? Muy buenas.
3: Hola, sí que què tal? Muy buenas.
0: Se impone la patronal en contra del deseo del sindicato de futbolistas que quería retrasarla, ¿no?
3: Sí, ayer fue la decisión del arbitraje porque como no llevaban a ningún acuerdo, pues hubo un tribunal deportivo que en estos casos es el que decide y le dio la razón a la Liga porque según tanto el arbitraje como la Liga se cumple el convenio y los días que van a tener los futbolistas de pretemporada. De convenio vacaciones son 21 días y de pretemporada 20, en total 41. Pero claro, esto si lo cogemos con el detalle... Se cumple para los cerca de 420-430 jugadores que no tienen Mundial en la primera división, pero en torno a 65-70 de primera van al Mundial. Y claro, ¿qué va a ocurrir con la primera jornada? Así que porque el Mundial termina 19 de julio y la Liga va a aplazar partidos de esa primera jornada cuando haya al menos un jugador en alguna de las selecciones que estén en semifinales.
0: Semifinales.
3: Semifinales. y al menos un jugador. Ayer estuve preguntando
0: aunque
3: a la
0: no juegue,
3: Liga,
0: ¿eh?

0: da igual.
1: Aunque no juegue, aunque no juegue. El caso es que en la liga, que dicen que esto lo han estado estudiando durante mucho tiempo mediante inteligencia artificial, con muchas ayudas, creen que solo va a afectar a cuatro equipos, o que cuatro equipos son los más afectados, que en este caso son Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, que en teoría son los que más tienen. Pero claro, ponte en la situación que la selección española llega a semifinales y ahí hay, aparte de Atlético de Madrid, Barça y Athletic, que tienen representación, hay otros tres clubes con al menos un jugador, Real Sociedad con Oyarzabal, Celta de Vigo con Borja Iglesias y Osasuna con Víctor Muñoz, que tendrían que aplazar los partidos solo de la selección española. Pero si nos vamos a Brasil, que ya tiene un jugador del Real Madrid, si nos vamos a Francia, si nos vamos a Argentina, el lío es que la primera jornada puede que no jueguen hasta seis o siete equipos.
2: Es que es tremendo, ¿eh? Que comenci la Lliga, però molts equips hagin de disputar la primera jornada dos setmanes després. Perquè se jugaria entre la jornada 2 i la 3, ¿verdad? La primera jornada de los equipos que tengan futbolistas que hayan llegado a semifinales del Mundial.
1: Eso es, quiere decir que entre el 22 de agosto y el 29 de agosto va a haber tres jornadas, o al menos equipos, en teoría los grandes, los que tienen más representación en el Mundial, van a tener tres partidos en 8 o 9 días.
2: ¿Cuándo terminará la Liga?
1: La Liga va a terminar el 6 de junio. Lo que tienen previsto, que termine el 6 de junio.
2: O sea,
1: también,
2: más tarde que este año, por tanto, habrá menos jornada entre semana, ¿no?
1: Exacto. Esa era una de las claves por las que nos decían ayer en la Liga que quieren adelantar la competición, aunque no nos engañemos, la quieren adelantar porque va a ser la primera vez en la historia que la Liga Española va a jugarse primero antes que la Premier League, que es su gran competencia. La Premier, tanto Premier, Serie A como Liga Francesa, comienzan el fin de semana del 22... La Bundesliga el 28 o 29 de agosto, porque tiene dos equipos menos, pero es que va a ser la primera vez que la Liga, digamos, va a tener tres jornadas en agosto, con lo cual es también beneficio para las operadoras televisivas que tienen contratado con la Liga.
2: O sea, la Liga Española será la primera que comenzará el 15 d'agost, després el gruix de grans lligues europees, amb la Premier al capdavant, el 22, i la Bundesliga, la que ho farà més tard, l'últim cap de setmana d'agost, el 29. Aquest és el calendari. ¿En Navidad va haver jornada o no?
1: Pues en teoría tiene que pararse igualmente una semana, como está acordado en el convenio con el sindicato de futbolistas, pero va a ser una temporada, según hablaba ayer con AFE, sí que muy entretenida en lo malo. Si ya hubo guerra por el partido de Miami y ese plantón de los jugadores, esos segundos en los que no jugaron, esta temporada se avecina más lío porque hay un convenio colectivo que tienen que volver a elaborar, que tienen que volver a hablar entre la patronal y el sindicato, y ya empiezan a haber los primeros problemas. Así que vamos a tener una temporada entretenida entre patronal y sindicato en la Liga.
2: Doncs estarem pendents, eh? Recordeu que l'inici és el 15 d'agost de la Lliga, que els equips que tinguin jugadors que arribin a les semifinals del Mundial posposaran el debut un parell de setmanes més tard i que acabarà el 6 de juny, amb menys jornades entre setmana. Aquest és el calendari, el primer esbós que ja s'ha definit de la Lliga de la propera temporada. Palacio, que sé que estàs pendiente d'este tema també. Aprovechando que vamos a saludar a Héctor González ahora, el Atlético... A Julián, al Madrid no lo venden ni por todo el oro del mundo, ¿no?
1: Ni al Madrid, ni al Barcelona.
3: Bueno.
1: Y cuando tú firmas un contrato como el que tienes tú también aquí, sí que en la cadena SER hasta 2030 con 500 millones de cláusulas.
3: Ah, vale.
1: El que quiera, tiene que venir con la tela. Y la tela, tanto para Madrid como Barcelona, yo creo que va a ser la misma. 500 millones.
2: 500 millones, y de ahí no bajas, ¿eh?
1: Yo no bajaría. Ahora el resto...
2: Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Porque ayer escuchando a Manu,
4: por menos de 500.
2: Ya, pero ayer escuchando a Manu Carreño en el larguero, Florentino Pérez tiene a Julián Álvarez entre ceja y ceja.
4: Sí, escuchando a Manu, es lo que parece, que el elegido de Florentino Pérez fuese Julián Álvarez. Lo cierto es que todavía nadie sabe al 100% por quién va a ser esa oferta de 150 millones que en teoría se iba a producir hoy.
2: No se ha producido todavía.
4: No se ha producido, que sepamos, ¿no? Es todo, lo lleva todo Florentino, con su círculo más cercano. Si te buceas por cualquier web digital, no solo de España, sino de media Europa, cada uno dice un nombre diferente. El último que dijo ayer Manu es el de Julián Álvarez, que le gusta a Florentino y por el que le gustaría realizar una oferta. No sabemos si va a ser esa la oferta de hoy de 150 millones por Julián o será por otro jugador.
2: Ah, el tema está en que l'Atlético de Madrid, evidentment, vendria qualsevol equip del món a Julián Álvarez abans que al Madrid. És de lògica, no? Però si Florentino posa 150 milions, ja impedeix que el Barça el pugui fitxar per 120.
4: Sí, lo que hablábamos ayer es que si Florentino anuncia que va a hacer una oferta por un jugador de 150 millones de euros, es imposible que compre a un jugador por 150 millones, porque mínimo el club que le tenga en propiedad va a exigir una contraoferta, qué sé yo, de 200, 220. Entonces ya es un traspaso que se dispararía por encima de los 150. Florentino lo máximo que ha ofrecido nunca por un jugador, que yo recuerde, son 180 millones por Mbappé en el verano de 2021, que el PSG dijo que no.
2: ¿Y Mourinho cuándo se lo ha presentado?
4: Mourinho mañana, eso parece más claro. Va a llegar esta tarde a Madrid y lo lógico es que sea mañana presentado. Tiene unas ganas locas por llegar José Mourinho a la capital de España y empezar a planificar la próxima temporada. Él contaba con que iba a ser hace 2-3 semanas. Ya sabéis que por culpa de las elecciones al Real Madrid le ha costado más porque la cláusula subía a 15 millones de euros. Ese error, yo creo que de cálculo de Florentino Pérez, pensando que no iba a tener ningún opositor. Bueno, para empezar, le ha alargado 2 semanas la planificación, le cuesta más Mourinho, pero el portugués, lo lógico, es que se ha presentado mañana.
2: És bestia, això, O sigui, que pagaran 15 milions d'euros, que en podien haver pagat 7. Passa res.
0: Bueno, es que cuando el entrenador es top, tienes que pagar lo que sea por él. O tú no querrías tener un equipo top y pagarías lo que fuera por él. ¿Tú no quieres?
2: Estaba pensando
0: ¿No quieres?
2: Que se gana el Papa de Madrid y arriba el Dimoni.
0: tú haces tus bromas, tú vas haciendo tus cosas. Yo haré mis títulos, mis Champions, que yo por lo menos estoy orgulloso de las Champions que he ganado, no como las tuyas.
2: Aquesta tarde arriba Mourinho a Madrid.
0: Esa es una oferta por jugadores.
2: Que hagi marxat el Papa, ahí va a estar el Bernabéu, 80.000 personas. Escolteu que es el que va a dir.
5: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
2: Un golazo para siempre, Héctor.
4: Sí, sí, sí, sí. Bueno, parecía aquello un partido de Champions prácticamente. Lleno el Bernabéu, 80.000 personas. León XIV también, bueno, en parte de su discurso se hizo ese símil futbolístico, ese guiño y también un momento en el que mencionaba a un tal Don José, que es Don José Cobo, el arzobispo y cardenal de Madrid. Pero claro, ayer todo el mundo esperando a Mourinho en el Bernabéu. Cuando León XIV dice gracias a Don José y se gira, pues todo el mundo se puso alerta, imagínate. Pero no,
2: imagínate que sale Mourinho en ese momento.
4: Claro, claro, claro.
2: Lo presenta el Papa, yo sé que habría estado tremendo.
4: Sí, sí, sí.
2: Que, ¿es verdad que el Madrid ha puesto a la venta una camiseta del Papa con León y 14 a la espalda a 195 euros?
4: Sí, estaba en la tienda oficial del club. Arriba León, abajo el 14 números romanos, aunque luego es curioso porque Florentino Pérez, que ahí sí que le vimos recibiendo, ejerciendo de anfitrión al Papa León XIV, le dio una camiseta con Robert F. Prevost, el nombre del Papa, con el número 1. O sea, le dio otra camiseta que la que estaban vendiendo en la tienda para comercializar el nombre del Papa, pero luego como regalo al pontífice con su nombre de pila original.
2: Descoordinación en el departamento de marketing. Héctor, un abrazo.
4: Un abrazo, hasta luego.
2: Arriba el Papa a la Catedral de Barcelona, Laura Pons.
6: Puja en aquests moments l'escalinata, sí que Lleó 14 ha baixat del cotxe oficial fa tan sols uns segons, puja, l'esperen a l'entrada de la catedral tots els arcabisbes, veiem que ara gira, saluda a tots els fidels, els seguidors emocionadíssims que el reben a la plaça de la catedral, es torna a girar i entra cap a dins, és el moment, l'arribada del Papa Lleó 14 a la plaça de la catedral de Barcelona, ha arribat rodejat d'autoritats policials de la cúpula de l'església catòlica, el Papa acompanyat de tota la comitiva que ha avançat per aquesta plaça de la catedral, gent que l'ha rebut emocionadíssima, bany de masses per rebre el pontífex. Viva el Papa, se nota, se siente, el Papa està present, són alguns dels càntics que s'escoltaven abans que arribés, és aquest aquesta estampa que tenim aquí abans de que el papa verbalitzi ara aquesta oració, aquesta missa de l'hora mitja, que és una oració en forma de part de litúrgia de l'hora mitja, que diguem, és com l'arribada, el moment del papa a Barcelona després d'arribar de Madrid i abans de viatjar cap a les Canàries. El que hem vist aquí a la catedral fa hores que esperem aquí hi ha un sol de justícia, hi ha moltíssima gent, hi ha centenars de persones esperant aquest papa, creients que venen d'arreu, de parts diferents de Catalunya, també d'Espanya, que han viatjat expressament des de l'estranger per rebre aquest papa. Veig ara mateix els balcons que estan plens per veure aquesta arribada del papa, també moltíssima gent amb els mòbils a punt, podent doncs, recordar aquest moment, gravant aquesta arribada del papa. Hem estat parlant amb tota aquesta gent abans que arribés al papa, si et sembla, sí que els escoltem.
7: He vingut fins aquí per veure el papa. D'aquí 10 dies jo faig 96 anys.
8: Me hace la verdad que bastante ilusión poder ver al papa y poder recibirlo aquí en Barcelona, que es la ciudad, un poco la ciudad de acogida para mí, porque yo soy andaluza, no soy catalana.
9: Nerviosa, sí, pero tenim ganas.
10: Aunque el tema del cole es una experiencia superguay.
11: Y bueno, gran sorpresa porque no teníamos previsto esto y muy contentos.
6: Són els creients, els catòlics emocionadíssims, com dèiem, la majoria és la primera vegada que veuen el Sant Pare. Tots porten aquí hores esperant sota un sol de justícia. El que han fet durant totes aquestes hores, durant tot aquest matí, és onejar les banderes cristianes. De fet, hem vist com alguns d'ells el que feien era agafar la bandera i fer-la servir de toldo, aixecaven els braços així com per cobrir-se. També portaven bufandes per l'ocasió. Hem vist les joventuts del papa amb la cara pintada de color groc. Moltes escoles religioses de la ciutat aprofitant aquesta visita de Lleó 14 per venir fins aquí, fins a la catedral per saludar-lo. Aquest és l'ambient ara mateix aquí a la catedral de Barcelona.
2: En directe, Laura Pons explicant-nos l'arribada del papa a la catedral. La plaça és plena per rebre la visita de Lleó 14, que aquesta tarda estarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, sí. I demà al matí visitarà la presó de Brians 1, des d'on farem l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández a primera hora del matí. Després ja anirà a Montserrat, a la parròquia de Sant Agustí, i tancarà la seva visita a Barcelona a la Sagrada Família. Laura, gràcies.
6: A vosaltres, fins ara.
2: A tot això hem viscut un moment històric quan el papa ha saludat en directe al Martí Oliver, al Què t'hi jugues, I això passa a formar part dels millors records de la ràdio. Pausa i recta final del programa. Àlex Delmas, gràcies per estar amb nosaltres.
12: Un plaer, sempre.
2: I anirem parlant al llarg d'aquest Mundial.
13: Què t'hi jugues?
14: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
15: Este verano tenemos el plan que mejor te sienta. Lo sabes, ¿verdad? En Splau nos hemos renovado para ti. Nuevas marcas, nuevas tiendas y toda la moda que estabas buscando para renovar el armario. Vende compras, encuentra el outfit perfecto y celébralo cenando en nuestras terrazas o disfrutando del mejor ocio. Todo esto con el plus de tener parking gratuito. Más moda, más novedades, más verano. Ven a Splau.
16: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
17: I també totes les eines i ferreteria.
16: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
17: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
18: A Forns Gil som de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
19: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
20: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
21: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
3: t'hi jugues. Amb el Sique i el Flaqui.
12: Hemos convertido al Real Madrid en un psiquiátrico donde sus huéspedes creen que los locos somos las visitas. Es impresionante.
2: Esta me la apunto.
3: ¿Qué t'hi jugues?
2: 1:35, aviam, Núria Vilamala, sisplau. Tenim la imatge del moment en què el papa saluda el Martí Oliver al Que t'hi jugues. I... O sigui, m'estic tornant boig.
0: T'estàs tornant boig.
2: El papa fa una segunda ta.
0: Això és el que tu vols veure.
2: No, el que jo vull veure, no. El que ha dit el Flaqui, i és veritat, ha ensenyat el vídeo. Núria, pots penjar el vídeo, sisplau, a les xarxes socials i que la gent ens digui si també veuen un a segunda ta del papa al Que t'hi jugues. És que és molt heavy, tio, que fa segunda, eh? Que quan el saluda va així i mou la mà cap a baix.
22: Un cotxe que portava
2: papa. Mou la mà cap a baix.
22: Tenia posat el Que t'hi jugues.
2: Mira, us ho ensenyo ara al live del, us ho ensenyo al live del, del Que t'hi jugues, al YouTube, a Facebook, un moment. Aviam què pensen els oients que ens estan mirant, a part d'escoltar a la ràdio. Mireu, sisplau, un moment, eh? Vinga. Vale? Aquest és el moment. Espera, eh? I torno, eh? I torno,
0: espera,
2: torno,
0: espera,
2: torno,
0: ara quan és tot el moment bomber.
2: I ara us ho penjarem a les xarxes socials, eh? I ara us ho penjarem a les xarxes socials.
22: Segunda ta!
2: Has vist ta. O no? Sí, sí, fa segunda ta!
0: Ta. Esteu malalt, tio.
2: Però tu també ho veus, sí o no?
0: No.
2: Núria, sisplau, penja el vídeo.
22: Ell no vol veure.
2: Penja el vídeo, que no, tot el, no, no tots els dies et saluda el papa en directe.
0: Esteu malalts, tio. Esteu malalts.
2: 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Si voleu una caixa de bolígrafs esborrables, Mr. Wonderful, Wondergol. Hey!
0: És que és la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, que es diu Wondergol. 15 seleccions sorpreses, a més amb el seu boli esborrable, el seu clauer, el seu cromo, tot fantàstic en aquestes caixes que et venen de Wonder Goal. És una col·lecció mundial que s'endurà... L'Àlex!
2: Hola, bon dia, Àlex!
0: Si és que hi contesta. Àlex!
23: Hola, hola, bon dia!
0: Hola, Àlex!
2: Què, no et creies que et tocava tu, eh?
23: No creia.
2: Des d'on ens escoltes, Àlex?
23: Des d'on estic, a Terrassa.
2: A Terrassa. Molt bé, Àlex. Sí. Doncs t'emportaràs aquesta caixa de bolígrafs esborrables si ens dius a qui li regalaries. Qui és una persona que et caigui especialment bé?
23: Té que ser famosa o... No,
0: home, sí.
2: Bueno, sí, a veure, si famosa... vols quedar bé amb algú de la família, també pots.
23: Ah, Hansi Flick.
2: Hansi Flick. Mira,
23: podria ser la família?
2: Podria ser el teu pare, Hansi Flick?
23: No, podria ser.
2: T'agradaria que ho fos?
23: Home, sí, clar que sí.
0: Doncs bé, mira el tot.
2: I a qui no li regalaries res, ni aigua?
23: Pues Florentino. Bueno, tot el que vesteixi de blanc, mentre el de no regalar-li.
2: Àlex, per tu la caixa de bolígrafs esborrables són 15 personalitzats, sí. Diferents seleccions que participen al Mundial, col·lecció Wonder Goal de Mr. Wonderful.
0: Ah, efectivament. Doncs que disfrutis, eh? Això ja et dic jo que està valorat, eh?
22: Sí, tant.
0: Això està ben valorat.
2: Gràcies per escoltar-nos. Adeu. Àlex Luna, què tal, com estàs?
24: Hola, bon dia. Pensava que m'havia tocat a mi.
2: No, per esborrar la temporada del Girona. El que passa és que ja ha de tornar a reescriure la història. I pot ser que una de les llegendes del club continuï la propera temporada?
24: Doncs bé, és la gran pregunta. Per ganes no faltaran. Estem parlant, avui que esteu de papes, estem parlant del pare del gironisme, de Cristian Estuani, que acaba contracte el 30 de juny, que tothom sap que farà 40 anys a l'octubre, però bé, des del seu entorn ens asseguren, doncs, tampoc és una gran exclusiva, perquè se sap Estuani com sent el Girona, però vol continuar el Girona a segona divisió perquè és el club de la seva vida. Creu que està capacitat per aportar a la propera temporada del Girona i no simplement fer-ho com a figura de capità, sinó que el seu entorn ens diu que està motivadíssim per aconseguir més que mai l'ascens a primera divisió en aquesta propera temporada. M'estranyaria molt, coneixent Estuani, que lo econòmic fos un problema per continuar el Girona. Quique Cárcel no va voler parlar d'ell i va dir que seria l'entrenador qui hauria de prendre aquesta decisió, tot i que a mi em sembla que aquesta decisió per davant de l'entrenador l'hauria de prendre el club, per tot el que ha suposat Estuani en la història del Girona. Però Stuani vol continuar al club i està motivadíssim per aconseguir l'ascens, liderant com a capità l'equip.
2: Gràcies, Àlex.
24: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé. El Nil Solà sempre es queda fins que parlem del Girona, tot i que ja el seu dia a dia és Barça, el cor tira cap a casa.
1: Tira cap a casa, a més uns dies tan...
2: I l'entrenador, què?
1: Doncs no ho sé, el que Carles Martínez era el que volien, jo tinc la sensació de que el Girona també està esperant a Rubi, de que l'Eixi Lixi també...
2: A Rubi? De l'Almeria?
1: Sí, jo crec que és
2: I un... I si puja?
1: Pel que diuen des d'Almeria, va fora, pugin o no pugin. De fet, se'l volien carregar ja abans del play-off, a falta de jornades, quan van estar 3 partits sense guanyar. Alessio Lissi, però és que la sensació és la que hi ha, és el que hi ha. Que és que fins que no s'ordinin totes les banquetes abans, com han passat amb Carles Martínez, i les banquetes d'Elx, de Rayo, d'Osasuna...
2: Clar, d'equips primera divisió.
1: Equips de primera divisió, ara mateix el Girona està per sota d'aquests, opta aquesta gent, però fins que no hi hagi això, i el tema Stuani... A mi em sorprendria moltíssim que el Girona no li fes una oferta. Ell vol continuar i li farà una oferta al club, segur.
2: 1:41, ja està per aquí el Xavi Cazorla.
4: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
5: Anda, ja cagat.
2: Què tal?
7: Molt bé, i tu?
2: Bé.
7: Molt has trobat molt trànsit o tampoc?
2: No, mira, no? Realment...
7: Un altre.
2: També és veritat que venia amb moto i pot ser que en algun moment apurat, pensava que anava molt apurat i he anat una mica pel carril bus i de cop he descobert, hòstia, si no hi ha ningú a la Gran Via, què està passant? Vull dir que no sé, jo almenys no. Però anem a tocar temes. El programa de divendres...
7: Tu creus que has de dir obertament a la ràdio un mitjà amb clara vocació de servei públic que has anat amb la moto pel carril bus?
2: Bueno, a veure, si vas per Barcelona, mitja hora. Tu saps que el carril bus a Barcelona és carril bus moto. Això ja se sap. Quan circules una mica per Barcelona, se sap. Quan vens de fora de Barcelona, et sorprèn això.
8: Rebut policia local, anem cap a...
2: Que vagin venint. Bueno, escolta, el programa de Tarragona va anar bé?
8: Molt
2: sí?
8: bé.
2: Va venir,
8: bé,
2: sí. Va venir gent? Va venir molta gent?
8: Sí.
2: Doncs té mèrit que vingués gent, perquè la crida que es va fer en antena no semblava molt fàcil de fer.
7: Rambla nova número 11. A partir de les 12 del migdia us esperem els que us vingui de gust i pugueu. 6-6-32-72-11. Ens envieu una nota d'àudio o un escrit. Per
8: escriu, res, nom i cognoms.
7: Perdona.
8: No
7: cal la nota d'àudio. Si us ve de gust, sí, però no cal.
8: Manel Reyes López. No cal. O escriviu i ja n'hi ha prou.
25: Eso es lo moderno.
2: Sí, t'entrada nota d'àudio per explicar el teu nom és estrany.
7: No, és que
2: però...
7: és el Bermúdez qui atén a totes les notes d'àudio i missatges que ens envien els oients.
2: Però un escrit també semblava que una cosa molt formal, no? Has d'enviar un escrit amb certificat, una cosa que un advocat o un notari ha de donar fe. No sé, semblava difícil.
7: M'adono que cada vegada dic coses més antigues.
2: Això és que tenim una edat, sí que...
7: Ahir un oient em va dir que havia repetit 4 vegades la mateixa paraula i no era conscient.
8: És ben probable.
2: Sí? I no era el Prat ni coses d'aquestes, eh? O sigui, eren paraules que tenen mèrit de dir. Bueno, és igual. El programa en si va estar molt bé, eh? El de divendres veu omplir amb coses interessants, com quan veu perdre, per exemple, 5 minuts discutint sobre quina hora era.
7: Són les 12:56. Abans de fer la pausa per la publicitat i per endreçar l'actualitat al butlletí de la cadena SER, Cristóbal...
8: Són 54, eh? Has guanyat 2 minuts, has guanyat.
7: Són 56, tio.
26: En què quedem?
7: Pues... No sé. És el rellotge que m'ha donat el
8: que no
7: Pere.
8: Posa... No, veus?
7: No sé.
27: No le engañes a mi padre.
7: Pere, tio, mira. Mireu el rellotge que tinc jo aquí. I 56, bueno, veieu o no?
28: I com continuï
8: bueno,
28: discutint...
8: Has guanyat 2 minuts, seran 57 i 55.
28: Seran 58.
27: És gravíssim, és un fet seriós. Jo, perdoneu, em sento enganyat.
2: Sí. Era molt important saber exactament el minut que era, eh?
8: Home, però és que s'apropava la publicitat i imagines sí. Que tires la publicitat i et queden 2 minuts encara per omplir.
2: Això sí, això és veritat que sí. Quan us veu posar d'acord a l'hora que era, li veu donar pas al Cristóbal. Llàstima que ningú va pensar en donar-li un micròfon que estigués connectat.
7: No, vamos contigo. Tots tenim anècdotes, històries viscudes a Tarragona. Quan veníem amb el Cristóbal Chassent, recordàvem algun directe amb el Fora de Joc que vam fer fa anys i que bé ens ho passàvem a l'hotel d'aquí al costat, Cristó?
29: No oigo na.
30: Ràpido, àudio.
31: ¿Qué es esto?
30: ¡Silencio!
8: ¿Qué es el tío Faja?
31: ¡Por fin!
2: ¡Ara!
5: ara.
6: Quin patiment tota l'estona.
7: Però s'escoltava, eh?
5: Sí, s'escoltava molt. Si
7: així pujaves... la gent està més atenta, perquè ha de parar atenció.
5: Ja, no, sort que no veu interactuar ningú amb vosaltres, amb ell, perquè era d'allò que puja el volum de la ràdio i de cop
7: parla... Amb diferents plans.
5: Joder, i flipes.
0: Però el millor moment... Susto,
5: sí, sí, el millor moment del programa de divendres va ser quan sí que amb un parell vas demanar que tiressin una sintonia i et vas cascar dos minutets ben bons sense parlar, que no sé si us veu canviar de roba o què havíeu de fer, ah, però vaja, es va fer llarg. Sí.
7: Paula. Tira cinto, Willy, així aprofitem per canviar protagonistes a la taula. Des del Teatre de Tarragona, el que t'hi jugues a Ser Catalunya, fins a les dues del migdia.
9: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
0: I fins quan ha de durar la broma?
5: Està guapa la cançó, per això.
7: Deixar respirar el programa,
5: sí,
7: eh?
5: Sí, ja, ja.
0: Estava respirant moltíssim. Era un bon resultat. 6 hores després...
5: El bateria ha rebentat de tocar, ja.
7: Però mira com balles.
10: ¡Qué falta! ¡Fuera! ¡Fuera!
7: Em va durar?
0: És que estàvem canviant la taula.
5: Ja.
0: I jo pensava que s'hauria tirat públic o alguna cosa així.
11: És un gran problema amb això.
5: Que aguanta, eh? Jo esta vegada pensant, no? Igual ja han marxat.
13: Jo sóc el porter.
25: Vinga, vinga!
7: 13 minuts i arribem a la una del migdia.
26: Tardó, però lo dijo.
5: La taula era canviar els integrants de la taula o que havíeu de canviar la taula, saps? Físicament desmuntar-la i muntar una nova.
0: Igual
5: perquè,
0: sí.
5: Tela, eh?
7: Dos minuts, no, aquí reconec el mea culpa, eh?
5: El Willy, sí.
7: Sí, hauria d'haver tirat un separador.
5: No, no, així està, així mola més. Així mola més. Perquè al final aquestes sintonies no es gasten, sinó...
7: De tant en tant s'ha de deixar respirar el programa.
5: Ja, ja.
7: No?
5: Sí, sí.
7: També tens raó. Relaxar-nos.
5: Sí.
7: Moltes vegades anem atropellats.
5: Sí.
7: De vegades també va bé. Mm. Mica de música i ja està, i ens situem, no?
5: Però després passa que segurament al final del programa anàveu atropellats un altre cop perquè veu deixar massa temps aquí.
0: Voleu deixar un segon de la secció del programa?
5: Sí.
0: Deixa-la, puja-la.
5: Ja.
7: És que jo em poso molt nerviós, amb això.
5: Per què et poses nerviós?
0: Hem activat el toc.
7: No sé, no sé. Quan hi ha un blanc, no us poseu nerviós quan hi ha un blanc?
5: Sí, sí, sí. Vaja, el Willy pensa, algun botó he tancat i no parla.
7: Silenci, silenci, ara molta gent s'havia pensat que li havia marxat la ràdio, eh?
0: Hi ha un detector de...
7: Sí, salte, no?
0: Salta el detector
7: de... Sí, sí, sí, potser...
5: Quant tarda en saltar el detector?
7: No ho sé, podem provar-ho.
5: La història de la ràdio, de cop.
7: Es nota que estem acabant temporada,
5: sí,
7: ja.
5: Sí, sí,
0: això, us puc explicar una anècdota d'un presentador de Ràdio Fórmula que va anar al lavabo mentre sonava la cançó i va veure que eren aigües majors. I de sobte li va saltar el detector de blancs.
7: Sí, home.
0: Clar, perquè
7: es
0: va oblidar l'automàtic. Ah. Havia de tirar les músiques en automàtic, les cançons en automàtic, això ho fan molt els de Ràdio Fórmula, ho tiren en automàtic i sonen dos, tres cançons seguides. I el tio va anar a dipositar. I de sobte, clar, es va endur l'aplicació perquè tot funcionés bé, però clar, l'aplicació va com 25, 30...
7: Ah, per anar escoltant la ràdio mentre estava al lavabo.
0: 25, 30 segons tard.
7: Ah.
0: Mm, clar, va arribar tard. Va arribar tard. Va arribar 30 segons.
7: I quan salta automàtic, què has de fer perquè torni a...
5: No, em sembla que parles una mica i ja torna.
7: Ah, val, val, és automàtic.
5: Sí.
7: Ah, val, val.
0: Però
7: I
0: clar, s'envia un mail, però s'envia un amic meu. S'envia un mail a tota la gent.
7: Un amic teu que treballa també amb el Cazorla?
5: Si val, no,
0: no, ja no, ja no. Ara és professor.
7: Ja no.
0: Ara no.
7: Ara és professor?
0: És professor de secundària.
5: Joder.
0: I això, i es va menjar un detector de blancs.
5: Està guapo.
0: Està guapo.
5: Doncs ara, abans que acabi la temporada, que encara hi haurà menys temes, ja sabeu un dia que podem practicar, podem buscar això. El programa de divendres va assistir el tio Faja, i té mèrit que hi anés perquè el teníem una mica enfadat per algun altre programa al que no se'l va convidar.
28: Ah, que voy a Tarragona?
7: A veure, una cosa, una cosa. Cristóbal todavía no te lo ha dicho?
28: No, no, no metas a Cristóbal en esto, Sique Rodríguez.
7: Sí, porque él es quien os coordina y le llamé la semana pasada para decírselo y me dijo, no, ya problema.
29: Os digo, me parece a mí una excusa baratita, baratita.
28: Cuando los eventos son en hoteles de alto standing,
7: todavía
28: a tus
7: te durará,
28: amigos los kinkis, a tus amigos los kinkis no nos llamas.
29: Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
7: Elena, es va emprenyar. Perquè el dia de l'homenatge al Dream Team no el vam convidar.
30: Molt lleig, eh? Molt lleig, eh?
7: I jo li vaig dir, oye, tío, que vienes sin invitación, que tú eres de la casa.
28: No,
7: i ell
28: no,
7: volia
28: no.
7: La teva trucadeta, Elena, per dir-li que estava convidat a l'homenatge al Dream Team.
29: Ahí le tiene. Con dos cojones.
7: Ho volia formar.
31: La meva, però haurà de ser la del director del programa, clar, o el subdirector, no?
7: És que Flaqui comença, Flaqui.
29: Aquest senyor té una jeta tremenda. Ah.
5: Bastant llets. Anem a altres coses, va, el Flac, i ara que el sentíem aquí, el tenim de vacances prèvies al Mundial, a veure com li va el Mundial, perquè arriba tan just de piles que l'altre dia no va tenir forces ni de dir totes les síl·labes d'una paraula. Va fer un Bartomeu.
6: Boyan, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
11: Gràcies.
6: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat i després del butlletí tornem amb més coses aquí al Que t'hi jugues.
13: Repetim la jugada per si hi ha alguna possibilitat de reclamació.
6: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat, la resta de l'activitat, de l'activitat.
14: Que hi ha clubs propietat de multidonaris.
15: Senyor Lluquer, Lluquer Rifé.
5: El Lluquer Rifé.
15: Senyor Lluquer Rifé, que feia escriure, que feia l'entès perfectament.
5: Sí?
15: Ha dit entitat?
5: Entitat.
15: Una mica de passar entitat.
5: Però no estem acostumats.
15: I què és que sirva bé? Ama, i seguim la seva acció.
5: Puc
15: senyor,
5: seguir?
15: Senyor Chaborla.
5: Chaborla. Sí que no riguis, que tu també et vas agafar uns dies de festa la setmana passada.
15: Dos.
5: Et vas agafar uns dies de festa?
15: Dos?
5: Val, uns dies de festa, és correcte, dos.
7: Vols que et digui quants en tinc d'acumulats?
5: No, perquè en tens molts.
7: 26.
8: No, que és el tema, que és el tema. Que és el tema. Que és el tema.
5: Jo només et dic que
7: 26
5: quan...
7: dies acumulats.
5: Bé, ja serà menys.
7: Més els 25 laborables que tinc a l'estiu. Dos mesos. Que no penso perdonar ni un minut.
5: No és cosa meva. O sigui,
8: tornarà a l'octubre.
5: El que passa aquí és que a tu no vens un dia i els oients ho noten.
31: Volia comentar un altre tema avui, però és que al xat de YouTube només es parla d'una cosa i no és broma.
8: De què es parla?
31: De veure on és Sique Rodríguez.
8: Ah.
16: Oi, oi, oi, oi.
31: Jo només llegiré el que diuen els oients, Flaqui. Insisteixo, eh? El Yassir diu textualment: sí que de vacances un altre cop, però aquest home curra algun dia. És molt divertit el xat de YouTube avui.
5: Vale.
31: Perquè llavors
5: apuntant.
31: El Roberto l'està defensant i diu que clar, que no només és el que t'hi jugues, que la ràdio són moltes hores...
8: Oh, claro, claro.
31: I s'ha encès un debat al voltant de si sí que treballa o no treballa algun dia.
16: És un debat oportunista.
31: Dit això... per sortir una mica del tema...
8: No, t'has ficat tu mateixa, eh?
31: Com que ara parlaré...
8: Les explicacions les hauràs de donar tu.
31: No, és que clar...
16: Hi ha molta maldat en este món.
5: Una miqueta de maldat sí que hi ha. Anem al Nil Solà. S'ha vingut detectant que des de fa uns dies té aquell efecte una mica de l'APM del mentalista, que quan li fas una pregunta, ell respon la pregunta amb la pregunta, saps? Tu li preguntes...
8: Vale.
5: Em sabries dir l'última hora del Girona? I ell, el primer que diu és... Doncs l'última hora del Girona te la sé dir i és tal. I això ho ha fet diverses vegades.
31: Anthony Gordon, nascut a Liverpool fa 25 anys, on en els propers minuts... Nil Solà, què tal? Bon dia.
17: Hola, què tal, Helena? A tots, bon dia.
31: Signarà el seu contracte per les properes 5 temporades.
17: Sí, firmarà aquest contracte per les properes 5 temporades.
31: Deia el nostre president Joan Laporta que aviat se l'emportaria llum de gas, però ell ja va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça, no, Nil?
17: Sí, va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça.
31: I amb Anthony Gordon ja al sac, ara la direcció esportiva, Nil, centra tots els esforços en Julián Álvarez.
17: Sí, és el gran desig. Ja fa setmanes que expliquem aquí a la cadena SER que el Barça la prioritat eren firmar dos davanters. El primer ja ha arribat, extrem esquerra, Anthony Gordon. El Barça, i ara el gran desig és Julián Álvarez.
31: Nil, un nom que s'ha relacionat molt amb el Barça en els últims anys és el de Bernardo Silva, una opció que la direcció esportiva considera interessant.
17: Sí, és una opció que la direcció esportiva considera interessant.
16: Estic flipant ara mateix.
5: Sí, sí. Li podeu provar a dir-li qualsevol cosa en la pregunta i ella la resposta es veu obligat a colar-la.
8: Sí, sí, ell li pot dir qualsevol cosa a la resposta i es veu obligat a colar-la.
5: El Nil repeteix la pregunta perquè es concentra, és la seva manera de fer-ho, i li ve la resposta al cap perquè últimament, pobre de memòria, no va molt sobrat.
7: És a dir, hi ha un metge del Girona que va al Barça, no?
17: Hi ha un metge del Girona que va al Barça, en principi, però al futbol sala.
7: Havia bro, ha dit bro.
17: Fitxat des de l'Alavés, gallec, i marxa cap al Barça, però a futbol sala.
7: A futbol sala.
17: Parla molt i molt bé, per cert.
7: Com es diu?
17: Ara t'ho dic.
18: Entérate, si donde vives hay algún taller de memoria, y apúntate.
5: L'hauries d'haver dit, el metge es diu no sé què, no sé què, i hagués dit, el metge es diu així. Llavors et diu la resposta com toca.
8: Exacte.
5: Ara, si parlem de bona memòria, anem amb l'Ovalle, que és molt bo fent recomanacions gastronòmiques.
31: Punxarem, sí que d'aquí una estona, Santi Ovalle, perquè la gent vegi com de moreno ha tornat.
7: Sí. Ah, enfoca'l.
16: Porque mi marido es verdad que muy borracho, pero muy guapo.
7: A on has anat, Santi Ovalle, de vacances aquesta setmana?
19: No, dies sueltos. Dies sueltos a l'Escala, a estar per Girona, per la Costa Brava.
31: Va ser. Sí. Molt bé, bona terra.
19: Sí. Bàsicament.
7: Has anat al molí a menjar o no?
20: Había caído en una trampa de la que no podría escapar.
19: No.
7: Mal fet.
19: No, no. Anat a... com es diu, el balcó de no sé què, molt bo.
8: El balcó de no sé què.
16: No, no me jodes, Manolo.
19: El balcó de Sant Bart... de Cadaqués.
16: Ai, bueno,
1: No pasa nada.
2: Allà, mira que era fàcil, de recordar. Sí,
19: molt bé, molt bé.
3: El balcó de cada queixada.
31: Santi, es diu el balcó de Sant Antoni.
2: Home, no fotem.
31: Perquè l'Helena t'ajuda.
2: És que l'Helena té qualitat.
19: Però bueno,
2: es moure's en els restaurants.
31: Es balconet de Sant Antoni.
2: Es balconet de Sant Antoni.
15: No ha encertat ni una.
31: Aquest.
2: Saps per què?
31: Ni balcó.
4: ¿Dónde está la memoria matarilerilerile?
2: El balcó de Cadaqués era es balconet de Sant Antoni.
5: Res, eh?
15: Terrible, sí, sí, terrible.
5: La gent buscant-ho a Google, doncs no.
2: I li va agradar. Imagina't si no li ha agradat.
5: Ja veus. Ara, el gran hit de l'Ovalle d'aquesta setmana, i el que demostra que és veritat que s'està acabant la temporada i no teniu temes, és que el Santi Ovalle té una balena.
19: Jo tinc una balena adoptada.
2: Ah, sí?
19: Sí, es diu Sierra.
15: ¡Paren las rotativas! No, adoptada seria que la tinguessis dintre casa.
5: Tu mateix.
15: No, apadrinada és a distància.
11: Sí, una mica, sí.
2: Tu pagues per a que la balena visqui
12: bé. Té una AirTag a la balena.
19: Se n'ha anat a les... Ara, sí que dos o tres dies la situen. Se n'ha anat a Bermuda i ara està tornant a la costa a la costa est dels Estats Units, a l'alçada de Jacksonville.
15: Me importa un pepino!
2: Quin gran moment, eh?
5: Però si et veu, et reconeix.
2: Quan es trobin el...
1: Eres tu? Fíjate tú, eres tú, y dice, pues soy yo.
19: La migració de la
2: balena. Aquest és el recorregut de la teva balena, Santi Ovalle.
19: Sí, sí, la sierra.
12: Ja, és pa fer corxams, això, eh? Va fer la xicana, la curva 17.
15: Poneros a trabajar d'una vez, hombre!
19: Mira, està tan a Sau, a les Bahamas, eh? Poca broma, si has d'anar a visitar-la quan vagi a les Bahamas.
2: I què pagues per tenir adoptada aquesta balena?
19: És que no ho sé, ho va fer l'Anís, jo no sé, però res, és una ONG.
2: Tu vas demanar per l'aniversari una balena?
19: Sí.
21: Hi ha gent que és rara, doncs ja està.
5: Sí que hi ha gent rara, és veritat que hi ha gent rara. Tornem al divendres, veu fer una mica del concurs aquell del Bottle Flip Challenge, parlant de gent rara, aquell de tirar una ampolla de plàstic i l'ampolla de caure del dret. No sé com va anar allà, in situ, a Tarragona, però per la ràdio va semblar que estava manyat, perquè era com, no ha passat res, i de cop va durar 5 segons el concurs.
22: Preparats? El compte enrere, Xavi, el micro és tot teu. En joc, la col·lecció de capibares Mr. Wonderful del Mundial.
23: Doncs una atenció,
22: especial.
23: Primera edició del Rotel Bottle Fleet Challenger que t'hi jugues Imperial Tarrakov. De moment està la cosa empatada.
15: Epa,
23: atenció, un...
15: Oídos tots, eh? Ojo les orelles.
23: Ja continuen les ampolles, 1-0 favorable a Madrid de moment. Continua.
15: 2-0. Sí, sí, sí, sí, ja tenim la xarxa. Sí, sí, ja tenim la xarxa.
21: Estás haciendo trampa, ¿eh?
15: ¡Ha guanyado el Barça!
23: ¡Ha guanyado!
15: Sí, ya está, ¿no? Ya tenemos guanyadors.
23: Caray, que rápido, que la tos yo.
2: Ni me n'has aventado.
15: Tú dices, Xavi, tú dices.
23: Sí, sí.
24: ¡Ah, no, está arriba! ¡Esto es un ataque!
15: Es que va a ser un puto ataque.
2: Ja me enseña el Cristóbal.
5: I a més, t'haig de dir que pensava, això durarà la vida. I veig un 1-0, dic, és que durarà... I de cop, 5-1! Sí, com 5-1? Si anava en 1-0 fa un segon. Bueno, és igual.
25: És que Negreira està aquí. Està aquí con todos. Lo de siempre es lo de siempre. Es el Fútbol Club Barcelona robando árbitros, porque yo tengo muy pocas ligas. Muy pocas ligas.
5: És veritat. Puc seguir?
25: Por favor, el último.
5: Doncs miri, un exemple de quan les coses es fan bé i es parlen, sobretot, surten regulats.
2: 1:05, el que t'hi jugues...
19: Ens divertim.
15: Com vulguis, eh?
2: Te torno molt a fer bé.
25: Què ha passat?
2: Mira que hem tingut temps per preparar l'entrada de la segona hora del que t'hi jugues. És que t'has equivocat d'imitació, Bermú, si ho hem parlat a la pausa.
26: Està un poquito despistadilla.
2: Jo no passo al Bermú, prenia una senyal i s'equivoque d'imitació, clar, fa tant és... Va, torno a començar bé, va, vinga, va.
21: La madre que me parió.
9: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Ara sí, va, fem-ho bé. 1:05, el que t'hi jugues ens divert...
15: Ara! Exclusiva!
1: Què ha passat? No passa nada!
15: Que jo em va dir, el pa divertir-me, fem el Fabrizio Romano. Mm. I jo pensava que era primer el pa divertir-me i després el Fabrizio Romano. En fi, coses de la vida.
2: Xavi Cazorla, gràcies. I gràcies a tots els que ens heu escoltat.
15: Del que no m'equivoco és de dates. Del 8 a l'11 de juliol, recordeu que hi ha el Cruïlla. Oh. Cruïllabarcelona.com, The Pixies, Black Crowes, Garbage Suede, David Byrne, Faithless, i són tots. Cruïllabarcelona.com.
2: A hora 14 ara escoltareu el Papa en català.
21: ¿Qué te jugas?
25: La discusión, cojones. No metamos a terceros que me desconcentro. Sois unos desagradecidos. Con esos 150 millones podríais haber pagado el sueldo del Cholo por lo menos un par de años. Y emoticono del diablo. Joder, qué chulo ese emoticono del diablo. ¿De dónde lo has sacado?
0: De aquí, mira. Te vas al teclado y le das a este botoncito. Y puedes elegir varios. ¿Lo ves? A mí me lo enseñó mi nieto.
25: Ah, pues muchas gracias. Anda, mira, aquí hay uno de una mano enseñando el dedo corazón.
3: Si amanece...
25: Ahí van unos cuantos. ¡Postear!
3: Nos vamos.
6: Y vuelta de nuevo a la acción. Y vuelta otra vez a empezar.
10: ¿Tú eres creyente?
3: Pero creo, pero ahora creo.
10: ¿Me han bautizado?
11: ¿A la fuerza?
10: A la fuerza, sí, porque no elegí.
13: Oh, papá, ¿te has bautizado? ¿Cómo te sientes?
14: Oh, Bartolomeo, me siento como San Agustín de Hipona tras ser convertido por Ambrosio de Milán. ¿Eh? Oh, hombre. ¿Qué acabas de decir?
17: Que cierres el pico, Flanders. Oh, sí.

0: Ah, ¿qué te gusta?
1: Me gustaba más jugando al fútbol.
0: Vale.
1: Fíjate.
0: Pero es que solo has escuchado una de las 59.
1: Sí.
0: Te repásate el álbum.
1: Quizá
0: entero.
1: Las 59 no las
0: repásate
1: voy a escuchar.
0: El álbum.
1: Vale,
0: entero.
1: Vale.
0: Sampe, vamos con los deportes.
2: Igual ha escuchado una de más. Bueno, el Almería es el primer finalista por la última plaza de ascenso a primera. Se impuso anoche 3-2 al Castellón después de empatar a 1 en la ida. Rubi, técnico de la Almería.
3: Ha sido un guión un poco extraño, ¿no? Adelantarte en el marcador, se te remontan y vuelves a remontar. Pero ahí está el coraje de nuestros futbolistas, la entrega, la fe, el creer hasta el final. La verdad es que muy contentos y a pensar en la gran final. Ahora estamos ya pues, a 50% de verdad con el que pase a la final. Este era uno de los dos, estará en primera división el año que viene. Creo que la manera en que lo hemos conseguido hoy nos da mucho, nos va a dar mucha fuerza esta forma de conseguirlo.
2: Pues se disputa hoy desde las 9 de la noche en la Rosaleda la vuelta de la otra semifinal. Málaga-Las Palmas, ganó el Málaga 0-1 en la isla en la ida. Además, triple protagonista ayer el Real Madrid. Primero por el rechazo atlético de la oferta blanca de 150 millones por Julián Álvarez. Segundo por la llegada de Mourinho a Madrid y la confirmación del pago de la cláusula por parte del Benfica. Tercero por el anuncio de denuncia del presidente interino del Barça, Rafa Juste, ayer con el Senado culé.
4: Nuestro departamento jurídico ya tiene listas las acciones legales que tomaremos contra el Madrid y contra Florentino Pérez por querer desestabilizarnos y por haber recurrido a la infamia más terrible para intentarnos atacar. Nos veremos en los juzgados. Este escudo no lo mancha nadie.
2: Pues están muy bien las relaciones entre los dos equipos. Además, la selección española se clasificaba anoche para el Mundial Femenino de Fútbol de Brasil 2027. Se impuso por 1-6 en Islandia, acaba líder de su grupo clasificatorio y protagonista anoche en el larguero Rafa Benítez, ex técnico del Real Madrid, entre otros, valoró también el regreso de Mourinho al club blanco.
5: Yo lo que puedo decir de Mourinho, yo no es que tenga mucha afinidad, ¿no? Sí. Pero sí puedo decir que es una persona, un entrenador con experiencia, que sabe lo que quiere. Si será bueno o no para el Madrid, pues bueno, pues el tiempo lo dirá, ¿no?
6: Claro.
5: Todo hay que esperar y ver qué es lo que pasa.
2: Y una más, en baloncesto, el Barça se adelanta en su semifinal por el título ACB, se impuso ayer 167 a Tenerife, hoy primer partido en la otra semifinal, 8 de la tarde, Valencia Basket Juventud, al mejor de 5 partidos.
0: Pues vamos a contarles ahora lo que tenemos preparado para el segundo tramo del programa. A partir de las 10 de la mañana, Teresa Truchado, buenos días.
7: Muy buenos días. Para hoy tenemos que encontrarnos con Marta Sanz y Manuel Delgado en El Rincón y La Esquina. Con ellos tenemos la costumbre cada miércoles de charlar sobre los temas que nos repercuten como sociedad y esta vez han elegido la voluntad. Así que pediremos a los oyentes que nos cuenten cómo han sido sus muestras de voluntad más memorables. Aunque también aquellas veces en las que les fallaron las fuerzas. Historias de buena y mala voluntad a las 10. A las 11 nos montamos en el barco del viaje de ida con el capitán Pepe Rubio para poner rumbo a la vida de George White, de Ben Smith y de Amador Rabel. Todos estos son los nombres de Pascual Enguídanos, un valenciano que fue pionero de la ciencia ficción en España, que tras los seudónimos consiguió vivir una vida en el anonimato. Terminamos charlando con la actriz Adriana Ozores, con ella repasaremos su trayectoria y hablaremos de la obra de teatro en la que actúa hasta el 12 de julio en el Teatro Abadía de Madrid. Una obra escrita y dirigida por Juan Mayorga, El Jardín Quemado, una tragedia teatral sobre el peso del pasado y la memoria histórica. Nosotros haremos todo esto en el magazine de Hoy por Hoy, que empieza a las 10. ¡Hasta luego!
0: Menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
8: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
9: Bon dia, és dimecres, és 10 de juny.
10: Bueno, jo he arribat a la casa corrents, ha sigut dinar pel camí corrents per venir aquí amb molta emoció per veure el Papa, la veritat. Molt impactant.
11: He vingut fins aquí per veure el Papa. D'aquí 10 dies, jo faig 96 anys.
9: És la veu d'algunes de les 40.000 persones que ahir es van aplegar a l'Estadi Olímpic per veure el Papa i participar de la vigília d'oració. I va entrar amb el Papa mòbil, saludant a un costat i a l'altre, beneint els nadons que li apropaven. Lleó XIV va parlar de salut mental, de depressió i de violència contra les dones. Avui serà el dia culminant, el dia en què visitarà Montserrat i beneirà a la tarda la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ara ho expliquem tot plegat, però abans... Abans el temps, les temperatures han baixat, avui serà un dia de sol i núvols, pot ploure durant el matí, a la tarda el paraigua es caldrà al Pirineu. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora tot normalitat, i el transport públic, de moment també, tot i que d'aquí una estona anirem fins a l'estació de Sant Vicenç de Calders per veure com està el matí després del desgavell d'ahir. Dit això, ens hi posem. Música. Per primera vegada en el seu pontificat i des de Barcelona i en català, el Papa Lleó XIV ha parlat de depressió. Ho ha fet per demanar un canvi en les prioritats de les societats que ha qualificat de teòricament avançades.
6: A la malaltia silenciosa que és la depressió. I és important prendre consciència de com la salut mental es veu cada vegada més amenaçada en el context de societats que es consideren avançades.
9: Ha estat aquest el missatge més destacat de la vigília d'oració que el pontífex va fer a l'estadi de Montjuïc. Soledad Domínguez.
12: Una trobada amb prop de 40.000 persones que el van rebre com a una estrella del rock.
6: En el nom del Pare i del Fill i de l'Espírit Sant.
12: El moment més era el diàleg amb alguns fidels, com ara una professora que va explicar que s'havia intentat suïcidar o una jove que va créixer amb un pare violent que va intentar matar la seva mare.
6: Violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablement també en feminicidios. Esta realitat dramàtica. Estamos llamados a abordar-la todos.
12: El Sant Pare va alternar el català i el castellà en totes les seves intervencions. Se'l va veure gaudir del contacte amb els fidels i també de l'actuació dels castellers de Vilafranca.
9: Això va ser ahir perquè avui també li espera al Papa una agenda ben plena. El primer acte del dia passa per la presó de Brians, on farà una pregària amb 80 interns i internes. Andrea Villòria.
13: 10 minuts abans de les 11, el Papa d'arribar en cotxe directament al teatre de la presó de Brians 1. El rebran els presos que habitualment van a missa i dues internes li dedicaran unes paraules, entre elles la Montserrat.
14: Estoy súper contenta y orgullosa porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre.
13: Lleó XIV dirigirà una pregària i 20 minuts després s'acomiadaran d'ell cantant el Virolai.
9: Però més enllà de Brians i altres visites, Sergi López, bon dia.
15: Bon dia, Gisela. Al migdia el Papa pujarà al monestir de Montserrat. Serà la segona vegada que un pontífex fa la visita. De tornada a Barcelona anirà a la parròquia de Sant Agustí al Raval. Serà ben dinat a 4:45 i es trobarà amb entitats per conèixer l'obra social que l'Església fa a la capital catalana, com ara el menjador social de les Germanes de la Caritat. El dia acabarà amb el gran acte final, la missa a la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de Jesús.
9: El pas del Papa per Catalunya suposa també un gran desplegament de recursos. La Generalitat s'ha gastat més de 2 milions d'euros en aquesta visita i ha penjat la bandera del Vaticà a la plaça Sant Jaume. Defensa, però, que és un govern aconfessional.
15: Els diners són per fer front a la despesa en qüestions logístiques i en l'habilitació del Centre Internacional de Premsa, però també la campanya de publicitat institucional per donar-li la benvinguda. Al Palau de la Generalitat, la bandera del Vaticà oneja, un fet que no és habitual en altres visites de caps d'estat a Catalunya.
16: És a dir, no és una bandera religiosa, és d'un estat. Per tant, a l'àmbit de confessionalitat del govern queda preservada, no té res a veure amb la religió.
15: És la portaveu Sílvia Paneque que defensa que s'ha embolcat en la visita papal perquè la consideren una oportunitat internacional.
9: I enmig de la visita del Sant Pare també hem conegut que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, es va querellar contra una víctima d'abusos a l'Església.
15: Ho ha avançat al País, ho ha confirmat la SER, el cardenal va denunciar el jove per amenaces després que el noi li enviés un burofax queixant-se de la inacció de l'Església contra el capellà que li havia fet tocaments i que havia acabat abusant de més joves. La justícia ha donat la raó a la víctima, diu que el burofax no és cap amenaça, sinó una acció legítima.
9: Però ahir també va ser dia de vaga a l'ensenyament. L'USTEC anul·la per segona vegada la seva reunió amb la consellera d'Educació. Avui el sindicat majoritari de mestres a primària havia de trobar-se amb Esther Niubó, però ha cancel·lat la trobada a última hora. Tot després, com dèiem, d'un nou dia de vaga de mestres amb un seguiment més baix que en les anteriors comeses. Només un 12% del professorat s'hi va sumar. Oriol Soler.
17: Tot i que 6.500 docents es van manifestar a la plaça Espanya...
18: Redueixis la nostra ràdio! No ens deixeu caure en la precarietat!
17: El seguiment de les vagues cada cop és més baix. Si la del 5 de juny va arribar al 30% i la del 20 de març al 43%, la d'ahir es va quedar en un 12%. USTEC ha llançat el missatge que ja no n'hi ha prou amb augments salarials i mesures concretes, sinó que cal sacsejar de dalt a baix el sistema educatiu.
19: No són passes endavant, sinó que són canvis reals, canvis grans, estructurals.
17: És Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: I si no n'hi hagués prou, entre entre la visita del Papa, la vaga dels mestres i la selectivitat, ahir la circulació de trens va fallar.
20: Señores viajeros, me informan desde Adif que se acaba de caer el sistema informático de la...
9: Una doble incidència al centre de control de Barcelona va paralitzar la circulació en un parell de moments i va provocar retards que es van arrossegar durant tot el dia. Generalitat i Adif culpen ciments de la doble incidència i el govern i el ministeri han anunciat mesures legals. El que fem ara és anar cap a l'estació de Sant Vicenç de Calders, perquè allà hi ha l'Eva Hidalgo. Eva, com es lleva al matí després del desgavell d'ahir?
21: Doncs matí sense incidències, els primers trens estan circulant a l'hora i sense acumular retards. Ara bé, sí que hi ha una línia, que és la R13, amb un tram que s'ha de fer per carretera. És la de l'interior que va cap a Lleida. El tren va directe des d'aquí fins a Valls i el bus fa totes les parades intermitges. El primer sortirà ara a les 7, d'aquí pocs minuts, i n'hi haurà 3 al dia, per la resta normalitat.
9: Gràcies, Eva. Són les 6:57. El Real Madrid ja ha fet l'oferta de 150 milions d'euros per un crack mundial que va prometre el seu president Florentino Pérez en campanya. I ha sigut per Julián Álvarez el gran objectiu del Barça aquest estiu. Joan Tejedor, bon dia.
22: Bon dia. El Barça no l'ha agafat per sorpresa el moviment de Florentino. Fons del club asseguren que ja estaven al corrent de que el faria i que sabien també que l'Atlètic de Madrid rebutjaria l'oferta, com va explicar el Madrid ahir la tarda amb un comunicat, i va refrenar l'Atlético amb diversos tuits amb un to de sorna. El Barça interpreten que és la constatació que Florentino està més preocupat pel que pugui fitxar el Barça que per reforçar el seu equip, i que aquest moviment no canvia res. L'estiu serà llarg, el mercat cadascú juga les seves cartes per fer-se fort, i el club blaugrana mantenen que segueixen amb les prioritats que es duien fins ara. La principal, un davanter del perfil de Julián, a qui no descarten malgrat la jugada d'ahir del Madrid, tot i que treballen també amb alternatives, més Gordon, ja incorporat a la davantera com a home ràpid de banda, amb gol i capacitat per pressionar, i l'opció també d'un central esquerrà si apareix una bona oportunitat de mercat.
9: I el Barça rellevarà el màxim responsable de preparació física del primer equip masculí.
15: És una decisió sobretot a Hansi Flick, que al llarg de la temporada ha posat a manifest que hi ha hagut un problema amb la preparació física, sobretot a moments de lesions i recaigudes de jugadors importants que s'han perdut partits transcendentals.

0: Aquest Em dones força, cantat per Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, és un dels temes que va sonar ahir a l'Estadi Olímpic, i amb aquesta música saludem a la Marina Fernández, que és camí de la presó de Brians. Què tal, Marina?
1: Què tal? No, no,
0: força,
1: camí no, mira,
0: necessitaràs acabem... força.
1: Necessitarem força, sí. Hem arribat ja, hem arribat fa cosa de 5-10 minutets i, vaja, som justament a les portes, hi ha una pila de Mossos d'Esquadra desplegats, vigilant que tot estigui a punt per rebre el Papa. El Papa és aquí la primera parada que farà avui a Brians, en aquest centre penitenciari. No estava prevista aquesta visita, la van incorporar a l'agenda més tard. Serà curiós perquè és dels actes menys multitudinaris que farà, però té un valor, doncs, social. Nosaltres, al llarg de tot el matí, parlarem amb veus, amb exrecluses, parlarem també amb el conseller, amb el director de la presó. Vaja, tindrem també la Carme Forcadell, que tornarà a explicar-nos la seva experiència en un centre penitenciari, com va ser, com ho recorda. No va ser aquí, però vaja, sí que va ser en una presó. I també parlarem, deies ara, ahir va caure Rodalies, i va caure una altra vegada, com havia caigut de manera gruixuda. Ara fa uns quants mesos parlarem amb el responsable de DIF a tota la zona est de l'Estat, per tant, el responsable aquí a Catalunya. Tenim teca durant tot el dia.
0: Doncs Marina, ben atents que estarem al programa, que vagi molt bé.
1: I que vagi bé igualment.
0: Seguim aquí a partir d'aquesta hora. Ja sabeu que comença la doble programació amb l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
2: Són les 7 de la mañana, les 6 en Canàries.

0: novelas precedentes, que el personaje al que yo iba a conocer bien es la voz narradora.
1: La mirada poética de la autora está presente en este relato incómodo y pertinente sobre el amor de dos mujeres.
2: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
3: Cade. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
4: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.

0: comprar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà hi ha banc, esclar.
1: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimecres.
3: Señores viajeros, me informan desde Adif que se acaba de caer el sistema informàtic.
2: Coincidint amb la visita del Papa, Rodalies també va tenir els seus minuts de glòria, dit amb tota la ironia, perquè va patir una doble incidència que va obligar a tallar el servei en dues ocasions. En total, els trens van estar gairebé dues hores sense funcionar. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. El primer, el temps. Algun ruixat, sobretot a la meitat nord del país durant el matí, temperatures unes mica més baixes que ahir. El trànsit, retencions habituals a les entrades a Barcelona. La calçada està restringida a vehicles autoritzats per anar a Montserrat per la visita del Papa. I el transport públic no consta en incidències. La Generalitat i Adif culpen Siemens de la doble incidència al centre de control de Barcelona, que hi va obligar a paralitzar la circulació de trens de Rodalies i regionals mitja hora al migdia i un quart d'hora a la tarda. Això va provocar retards que es van arrossegar durant tot el dia. El govern i el Ministeri de Transports han anunciat mesures legals contra l'empresa responsable del programa informàtic que es fa servir per controlar tots els trens. Pol Valero.
4: El Ministeri de Transports considera que són errors reiterats perquè a finals de gener ja es van registrar diverses incidències informàtiques al centre de control de DIF a l'estació de França que van provocar la suspensió momentània de tot el servei.
5: Porto mitja hora esperant, sí, però no he sentit que hi havia cap avaria. Pensava que anàvem amb retard, com sempre, i ja està.
6: I no coge el de Blanes perquè iba a tope, entonces me espera el de Mataró.
4: Adif qualifica la situació d'injustificable i assegura que analitzarà els motius de la incidència i aplicarà les penalitzacions pertinents contra Siemens. I des de Rodalies també han demanat als serveis jurídics que avaluïn totes les opcions per actuar contra la companyia tecnològica.
2: Des de la Generalitat apuntant que l'error està vinculat amb la implementació d'un nou programa informàtic que s'ha posat en funcionament des de fa menys d'un any. I Siemens, en un comunicat, assegura que la caiguda del sistema ha estat durant una operació de manteniment al centre de comandament de l'estació de França. La multinacional lamenta l'incident i l'impacte que ha tingut. Assegura que el sistema, però, ja està operatiu. Però parlem del Papa, perquè avui és la segona jornada del Papa a Barcelona. Sergi López, bon dia.
7: Què tal, Gisela? Bon dia.
2: El dia per allò 14 comença a la presó de Brians.
7: Serà uns minuts abans de les 10 del matí. Ja farà una pregària amb 80 interns i internes. Al migdia el Papa pujarà al monestir de Montserrat. És la segona vegada que un Papa hi pujarà. La primera vegada va ser ara fa 44 anys, quan Joan Pau II va fer-hi una homilia. Aquell acte va quedar molt vinculat a la tragèdia de dues joves pelegrines que van acabar morint aquell dia.
2: Ara la presència de Lleó XIV suposa el colofó al mil·lenari del monestir celebrat l'any passat. Xavier Balló.
8: Lleó XIV arribarà a Montserrat a les 12 del migdia, on resarà el rosari. En la visita que Joan Pau II va fer-hi l'any 1982, milers de persones van desplaçar-se fins al monestir en unes condicions meteorològiques que van provocar força problemes per la pluja, el fred i la boira que van envoltar aquella trobada.
9: La visita en Montserrat en un marco orográfico sugestivo.
8: Joan Pau II va celebrar l'oració davant dels fidels amb la presència del president Pujol amb unes breus paraules en català a l'inici i al final de la seva pregària.
9: Preguem, o pare, que en aquesta basílica...
8: I referint-se a Catalunya com una regió.
9: De aquí, de Montserrat, de la regió catalana, la Espanya entera...
8: Avui, com fa 44 anys, el cant del Virolai culminarà la celebració. Aleshores va quedar atacada per la mort de dues joves que, tornant de la cerimònia, van morir arran d'un despreniment de terres a la muntanya. Ara, Lleó XIV torna al principal lloc de peregrinatge catòlic de Catalunya. Ni Benet XVI ni el Papa Francesc van fer-ho, però va ser precisament el Papa Lleó XIII qui, al segle XIX, va declarar la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya a petició de l'Església Catalana.
2: I després de Montserrat encara quedaran dos actes més amb la presència del Papa.
7: Sí, de tornada a Barcelona anirà a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, i el dia acabarà amb el gran acte final, la missa a la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de Jesús.
2: Això serà avui, però ahir el dia també va ser llarg, que el Papa era rebut així a l'acte multitudinari de Montjuïc. I els fidels enfervorits. I també molts joves que es van voler fer notar. Lleó XIV, després de tota la polèmica, sí que està parlant en català.
10: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres.
2: Al marge de la visita del Papa, però, a Catalunya hi ha altres notícies. I avui és el segon dia de les proves d'accés a la universitat.
7: Serà a partir de les 9 del matí. Començaran els exàmens d'Història i Història de la Filosofia, dues assignatures obligatòries entre les quals els estudiants han hagut d'escollir. La previsió és que aquestes proves es tornin a desenvolupar amb normalitat com ahir.
11: Hem trobat cap molèstia i bé.
12: Hem hagut de fer una altra ruta, però igualment ens presentem aquí.
13: El metro anava una mica a ple, però per l'altre, no.
14: Amb ganes d'acabar ja.
13: Sí.
2: D'altra banda, USTEC anul·la per segona vegada la seva reunió amb la consellera d'Educació.
7: Avui el sindicat majoritari de mestres a la primària havia de trobar-se amb Esther Niubó, però ha cancel·lat la trobada a última hora, tot després d'un nou dia de vaga dels mestres, amb un seguiment de només un 12%.
2: Arribats a aquest punt, són les 7:27.
15: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
16: Ai.
15: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho? I ell, sí, sí, cap problema.
16: Ai, ai, ai.
15: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
17: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
18: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
19: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
2: El Real Madrid ja ha fet l'oferta de 150 milions d'euros pel crac mundial que va prometre el seu president Florentino Pérez en campanya.
7: I es tracta de Julián Álvarez, el gran objectiu també del Barça aquest estiu. El club blaugrana no l'ha agafat per sorpresa, interpreten que és la constatació que Florentino, el president del Madrid, està més preocupat pel que pugui fitxar el Barça que per reforçar el seu equip.
2: D'altra banda, el club rellevarà el màxim responsable del club, el Blaugrana, el rellevarà el màxim responsable de la preparació física del primer equip masculí, Joan Tejedor.
20: Notícia que us avança a Ser Catalunya, Julio Tous deixarà de dirigir la preparació física del primer equip del Barça per decisió sobretot del tècnic Hansi Flick, que en diferents moments de la temporada que ara s'acaba posat de manifest en públic que hi ha hagut un problema amb la preparació física, sobretot en moments de lesions i recaigudes de jugadors importants que s'han perdut partits transcendentals. Tot i així, Tous no abandonarà el club, sinó que serà reubicat com a cap d'un nou departament d'alt rendiment destinat al filial, al juvenil i amb la possibilitat també de treballar amb jugadors prometedors d'altres seccions perquè es desenvolupin a nivell físic des de ben joves per evitar segons quines lesions ja des de l'inici de les seves carreres.
2: I avui, Sergi, què celebrem?
7: Doncs mira, avui, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, és el Dia Internacional del Modernisme.

0: És el Virolai, ahir a l'Estadi Olímpic, un Virolai que avui tornarem a escoltar, com també tornarem a escoltar el Papa Lleó XIV, que segueix amb el tour, que el portarà fins a Montserrat al matí i a la tarda el moment culminant i objectiu de la visita, la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família en el centenari de la mort de Gaudí. Dos dies que han tingut un cost pel govern català, 2 milions d'euros. L'executiu pro defensa, que és aconfessional i justifica la despesa apel·lant a la projecció internacional. És la notícia amb la que comencem el dia d'avui, però n'hi ha d'altres abans, però els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
1: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
0: Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada amb diverses incidències actives. Hem de tenir paciència per un accident a la C-16 a l'altura de Sallent, on es talla un carril de circulació en direcció Berga. També tenim una avaria a la C-17 a Lliçà de Vall, que en direcció Vic, on es deixa un carril de circulació tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord. Per altra banda, la incidència que més afectacions deixa és una segona avaria, en aquest cas a la Ronda Litoral, que en sentit nord, des de Barcelona cap al Nus de la Trinitat, també talla un carril de circulació, però deixa fins a 7 quilòmetres d'aturades en sentit nord. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia!
1: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
0: El segon, el transport públic. En breu anirem a veure quina és la situació a Rodalies. I el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
3: Bon dia. Molts núvols durant el matí, amb estones de pluja, cada cop més concentrada a les comarques de Girona i Barcelona. A partir de migdia farà força sol i la temperatura avui serà més baixa que ahir. Ara tenim 21 graus de mitjana a Barcelona, 20 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona. Màximes al voltant dels 25 graus a la major part de poblacions, dels 30 a les comarques de Lleida i a les de Tarragona. I durant el matí encara aniran caient alguns xàfecs locals, però intensos i de curta durada. A partir de migdia, el sol ja estarà present la major part d'hores.
4: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
0: Segona jornada del Papa a Catalunya i avui és el gran dia, és el dia en què beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Missa solemne en la que hi seran els Reis i també Pedro Sánchez, que per primer cop des que és president assistirà a una celebració religiosa. Novament, els carrers s'ompliran de fidels i curiosos per participar d'una estada que ha costat 2 milions d'euros a les arques catalanes. Ara bé, el govern ho justifica apel·lant a la projecció internacional. Xavier Balló.
5: La despesa del govern és per qüestions logístiques i per habilitar el Centre Internacional de Premsa, però també la campanya de publicitat institucional per donar la benvinguda al Papa. Al Palau de la Generalitat, la bandera del Vàtica oneja, un fet no habitual en altres visites de caps d'estat a Catalunya. La portaveu Sílvia Paneque assegura que s'hi ha embolcat d'aquesta manera perquè ho consideren una oportunitat internacional.
6: És a dir, no és una bandera religiosa, és d'un estat. Per tant, a l'àmbit de confessionalitat del govern queda preservada, no té res a veure amb la religió. Però sí que s'ha considerat que per la projecció internacional calia atendre aquesta demanda a nivell de protocol.
5: El govern defensa aquesta actitud els valors compartits amb Lleó XIV, malgrat que discrepin en altres qüestions que també ha expressat el Papa en la seva visita, com la seva posició contra l'avort i contra l'eutanàsia.
0: No tothom està d'acord amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i un centenar llarg de persones van reunir per manifestar-s'hi en contra. Sergi López, bon dia.
7: Bon dia, Gisela. Alguns col·lectius consideren la visita un cas d'apropiació indeguda de patrimoni per part de l'Església Catòlica. La manifestació ha estat convocada principalment per les entitats Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya.
8: Perquè no representa tampoc el conjunt de la societat, és una despesa important i perquè sobretot a les dones aquest senyor no ens representa, evidentment.
9: No ens representa ningú i a més després de les declaracions que aquest senyor va fer dient que està en contra de les lleis, que ens ha costat moltíssim aconseguir.
7: El Papa, que dilluns al Congrés va qüestionar el dret a l'avortament i l'eutanàsia.
0: Doncs enmig de la visita de Lleó XIV, hem sabut que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, es va querellar contra una víctima d'abusos a l'Església.
7: Ho ha avançat al País, ho va confirmar la SER, el cardenal va denunciar el jove per amenaces després que el noi li enviés un burofax queixant-se de la seva inacció de l'Església contra el capellà que li havia fet tocaments i que havia acabat abusant de més joves. La justícia ha donat la raó a la víctima.
0: Ho amplia l'Andrea Villaria.
10: Sí, l'Audiència de Barcelona conclou que aquell burofax no va ser cap amenaça, sinó una acció legítima. Així es desprèn de la sentència que ha avançat el diari El País i a la que ha accedit Ser Catalunya. El jove havia patit abusos d'un capellà el 2021, així que es va reunir amb el cardenal Omella per explicar-li els tocaments dels que havia estat víctima. Omella, però, no va apartar el sacerdot ni va fer res, al contrari. Va fer-lo rector d'una parròquia al Guinardó, on els Mossos el van acabar detenint 3 anys després per nous casos d'abusos. Per això, la primera víctima va enviar aquell burofax a l'arcabisbe, recriminant-li la inacció i advertint que informaria a instàncies eclesiàstiques superiors, motiu pel qual Omella va denunciar-lo en va per injúries i calúmnies.
0: I la Generalitat i Adif culpen ciments de la doble incidència al centre de control de Barcelona i que va ocasionar un desgavell a tota la xarxa.
11: Señores viajeros, me informan desde Adif que se acaba de...
7: El govern i el Ministeri de Transports han anunciat mesures legals contra l'empresa responsable del programa informàtic que es fa servir per controlar tots els trens des de la Generalitat, apuntant que l'error està vinculat amb la implementació d'un nou sistema informàtic que ha posat en funcionament des de fa menys d'un any.
0: Veiem com està la cosa a aquesta hora a l'estació de Sant Vicenç de Calders i a l'Eva Hidalgo.
12: Ja es comencen a registrar retards d'entre 10 i més de 30 minuts a dues línies direcció Tarragona. La R15, concretament, supera la mitja hora per una incidència per causes operatives. La resta circulen amb normalitat i sota la supervisió d'uns informadors que creuen els dits perquè tot continuï així. Hi ha però menys moviment del que és habitual i un autobús a la porta que hi serà durant tot el dia per si hi ha incidències. Això després del restabliment dels regionals ahir per la finalització de les obres dels túnels del Garraf. Encara hi ha per a una línia en transport alternatiu. És l'R13 des d'aquí fins a la plana Picamoixons.
0: Gràcies, Eva. Són les 7:58. Arnau Montserrat, què tal, com estem?
13: Bon dia, Gisela.
0: No de l'Atlètic de Madrid a Florentino per Julián Álvarez.
13: Era l'oferta que va prometre Florentino. Ho va anunciar el propi Real Madrid en un comunicat on explicaven que havien fet l'oferta en el marc de les bones relacions existents entre els dos clubs i que el conjunt matalasser l'havia agraït i rebutjat remitint-se a la clàusula de 500 milions d'euros. Més irònics van ser des de l'Atlètic de Madrid amb tuits on diuen, entre altres coses, que com no s'han de portar bé els dos clubs si els fan riure encara més que el Barça. A la premsa, Galàctic fallit a l'As o no a Florentino a l'Esport.
0: I en bàsquet el Barça arrasa en el primer partit de semifinals.
13: Triomf per 100-67 contra la Laguna Tenerife. 1-0 pels blaugranes en una sèrie a 5 partits. Avui torn pel Joventut a les 8 a la pista del València Bàsquet.
0: Gràcies, Arnau.
13: Fins ara.
14: Les comunitats energètiques permeten que ciutadania, administracions i entitats comparteixin energia renovable local, fet que afavoreix la reducció de la factura energètica, l'accés compartit a energia renovable o la participació en la transició energètica, entre d'altres. La plataforma comunitatenergètica.cat facilita la simulació, la creació i la connexió entre actors per impulsar nous projectes. Entra a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
15: Aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
16: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Ramon Besa, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
2: Quin show, això del Madrid. Lo de Julián Álvarez ja és l'últim capítol d'una sèrie que és còmica.
1: Quan el Madrid necessita fer fressa, vol dir que alguna cosa no funciona. Més aviat el Madrid fa por quan actua sense que se sàpigui, no hi hagi notícies, no se sàpigui quin un emporta de cap, llevat que s'hagi de fer algun anunci com el de la Superliga que feia Florentino. Per tant, m'imagino que aquest últim capítol o penúltim capítol que hem viscut amb Julián Álvarez no deixa de dir, bueno, Florentino cumple lo que promete, però crec que no els hi fa cap falta el Julián Álvarez, i ho van fer justament per explicar que ell faria una oferta, encara no se sabia qui, la podia fer el João Neves, el Vitinha, l'Olise, va caure el Julián Álvarez i va dir, ara enredarem una mica.
2: O sigui, no creus ni que hi hagi una estratègia darrere per encarir el fitxatge pel Barça, res d'això, sinó que actua a impulsos o què?
1: Jo crec que ho fa per enredar, en aquest cas. Sí que crec que, per exemple, li pot interessar Bernardo Silva, que semblava que era un jugador que podia estar proper al Barça, però el necessita més el Madrid que el Barça. El Barça té centrecampistes de sobre, i és possible que amb l'arribada de Mourinho hagi enredat i que Bernardo Silva sigui un jugador que li vagi bé al Madrid. Aquí sí que crec que hi ha més opcions de que el Madrid pugui enredar i que pugui treure-li fins i tot a Bernardo Silva al Barça, si és que el Barça ja gairebé ho tenia tancat, com semblava, no? O hi havia un preacord. En el cas de Julián, no ho sé, ja quan Riquelme va anunciar Haaland i d'allò el Madrid no sap on posar els davanters. Recordem que, és clar, parlem molt de Vinícius i Mbappé, però ens hem oblidat de Rodrigo. És a dir, el Madrid té molts davanters, té molts jugadors, no crec que els hi faci falta Julián. Ara, si poden enredar que no el fitxi el Barça, per ells molt millor, perquè si fem cas de tots els anàlisis i de tots els comentaris que hi han, Julián Álvarez sembla com hagi de ser el jugador perfecte, no? Que amb Julián Álvarez el Barça porta amb tot. No ho sé si és així, serà tan bo com sembla, però sí que en aquests moments sembla que és la peça clau.
2: Tu l'has seguit a l'Atlético de Madrid, ara al City abans, segurament hauràs parlat amb gent d'allà perquè la coneixes, a Anglaterra, sobre com és Julián Álvarez. Creus que val 150 milions d'euros o no?
1: No, jo crec que 150 milions d'euros no el val cap jugador. El que passa que els preus de mercat són els que són, està tot desorbitat, i aleshores s'ha de veure primer el desig del jugador, que jo crec que té clar que difícilment vol continuar a l'Atlètic de Madrid per la manera que juguen, pel seu mal rotllo o d'alguna manera tibentó amb l'entrenador, amb el Simeone, o com a mínim això és el que ha transcendit, i si ell vol anar al Barça, el Barça té molt de guanyar, i imagino que això és el que el Barça explotarà. Ara, si s'hi fica el PSG, si s'hi fiquen clubs de la Premier i s'hi fiquen més altres, aleshores veurem, perquè jo el dubte que tinc és que el Barça pugui arribar a una determinada quantitat. Estem veient que el Barça necessita arreglar els comptes. Hi ha la sensació de que hi haurà una assemblea per intentar demanar més crèdits per acabar de pagar el Camp Nou. Les seccions necessiten aire, doncs mirem el que està passant amb el bàsquet. O sigui, el Barça necessita calés i no sé d'on els traurà.
2: D'això se n'ha parlat poc, ho va publicar el diari ara l'altre dia, el Xavi Hernández, que el Barça necessitarà més diners per acabar el Camp Nou. Et preocupa o consideres normal en una obra mastodòntica que al final el pressupost es desviï i es multipliqui?
1: Me'n preocupa perquè ja has triplicat el pressupost, no? Jo entenc que les obres... No hi ha hagut cap estadi que s'hagi acabat amb els termes que anunciats, no? Però vull dir que em preocupa en el sentit de que la salut econòmica del Barça és molt delicada. Si fos un club que tingués una situació econòmica bona, no em preocuparia tant. Però que tot aquest projecte de l'IMAC, des de que va començar, i ha anat molt enredat, és a dir, que si serà l'oferta és la més bona perquè serà la més ràpida i la més barata, s'està demostrant que no serà ni la més barata ni la més ràpida. Per tant, aleshores, això desvirtua el que es va dir per descartar altres opcions, que es deia com declarar la guerra a l'IBEX 35 i que ho farem a la nostra manera i molt més bé. Jo ja començo a tenir dubtes.
2: I estaven alertats, ho vam explicar el que t'hi jugues, els informes tècnics dels propis treballadors

0: en alerta, no? I aleshores, clar, no sé qui és el que fiscalitza i controla tot el que està passant amb l'IMAC, més enllà de Goldman, que jo crec que Goldman Sachs, clar, si va deixar 1.400 milions, ara jo no sé en aquest moment quin és el deute del Barça. Em sembla que hi ha 460 milions declarats més o menys de deuda ordinària, més els 1.400 de l'espai Barça, més no sé com s'acabarà de tancar l'exercici. Clar, llavors tu dius, bueno, el Barça pot fitxar a Julián Álvarez. Ostres, doncs no ho sé, haurà de vendre jugadors, però és evident que l'explotació de l'estadi és vital, és cabdal per poder fer calés. O sigui, si tu no tens l'estadi a ple rendiment, i ara encara està a la meitat, és a dir, si tu tinguessis un Camp Nou amb 105.000 entrades, segurament no hi haurien tant dubtes, però hem passat de 40.000 a 60.000 fent un esforç. I amb 60.000 potser no arriben les misses per afrontar determinats fitxatges.
1: Això de les misses ho dius perquè estàs seguint al minut la visita del Papa o no?
0: No ho segueixo. No,
1: no segueixes res del Papa?
0: Poc, molt poc.
1: Per?
0: Bueno, perquè m'embafa. És a dir, jo sóc de formació cristiana, sóc creient, no me n'amago pas, no crec en tot el tinglado de l'Església Catòlica i tot... Crec més en l'humilitat, crec més en un sentit cristià diferent d'aquest de l'opulència, de tot aquest xou que provoca, no? A mi tot això no m'interessa. Aleshores, les encícliques o coses d'aquestes, tot el seu debat sobre la tecnologia m'interessa. No sé si és un papa que s'ha de ficar en tantes coses. O sigui, tot plegat sembla que estem vivint en un país que darrerament, com que el govern amb la situació està de tanta precarietat, es busquen tòtems per reforçar el sentit de que les coses van bé. Per exemple, estic també una mica fart de veure el rei a tot arreu. O sigui, el rei surt a tot arreu, com vulguem dir, la monarquia és sòlida. Ve el papa, doncs el papa és una persona, una eminència, és una persona que ha d'estar a tot arreu per opinar. Aleshores, tota aquesta història em fa estar amb alerta. No ho segueixo el dia a dia, més aviat n'estic embafat. Ara sí que hi ha moments puntuals, doncs, que si hi ha alguna cosa que m'interessi, doncs sí, però no cada tota la ruta, no.
1: I el Mundial, l'estàs seguint aquests dies previs?
0: Bueno, l'estic seguint més per el que no és el joc que no pas per tot el que l'envolta. És a dir, em sembla esperpèntic que una selecció com Iran que arribi allà i no pugui viure als Estats Units, perquè el senyor Trump diu que no, que fotin fora un àrbitre perquè no els hi agrada i que els àrbitres diguin com si no hagués passat res. O sigui, tot el Trump fot el que li dona el gust i la gana i el futbol, que teòricament era un esdeveniment que podia amb qualsevol condicionant, aquesta vegada poder no podrà. Però ningú dirà res. És a dir, ja vam veure el que va fer Infantino, hem vist quan aquella entrevista amb el Trump. Per tant, això sí que em preocupa. Em preocupa aquesta ruta que està seguint el Mundial des de Rússia, Qatar, ara Estats Units. Sí que em reconcilia Mèxic, perquè és un país molt vinculat al futbol. I espero que quan la pilota comenci puguem veure coses del joc. Però de moment, amb el que ja et dic, el que més m'interessa és el xou del senyor Trump, i veure fins a quin punt el futbol té, o algun futbolista té elements de rebel·lia. O sigui, agrairia aquí sí que algú fos un missatge dient, escolti, senyors, nosaltres som futbolistes, el futbol és un esdeveniment que és l'evolució del joc, no ho sé, que algú es mullés una mica, però de moment no crec que sigui el cas. I em preocupa moltíssim aquesta sensació ja de que hi haurà els quatre temps en lloc de dos i que això és cada cop més un showtime, això cada cop semblarà més la NFL o les lligues de béisbol, en què acabarem amb els jugadors amb un micròfon incorporat, i aleshores això sí que a mi em rebenta molt, perquè el futbol per mi és continuïtat.
1: D'aquí a una estona el que t'hi jugues amb Iturralde González, precisament analitzarem els canvis al reglament, els canvis als partits que veurem en aquest Mundial, perquè són diversos i bastant importants. Un és el que acabes de comentar, que hi haurà a tots els partits, de totes les fases, aturada entre el minut 22 i 23 de cada part, 3 minuts, aturada de 3 minuts perquè els jugadors s'hidratin. Però, clar, en el rerefons és evident que hi ha la voluntat de les teles, entenc, de posar anuncis a tots els moments que puguin al llarg d'un partit. M'ha cridat l'atenció avui al País que la teva crònica és sobre el partit que classifica Espanya per al Mundial del 2027, però femení.
0: Sí, sí, jo el segueixo, futbol femení. I en aquests moments molts companys ja estaven uns viatjant cap als Estats Units, els altres són cap allà, i el Diego Fonseca i la Irene, que són els que se n'encarreguen, no hi eren. i aleshores doncs, vaig fer de suplent i per tant, no només el vaig veure, sinó que vaig escriure, eh? I bé, doncs a mi m'agrada el futbol femení molt.
1: I ara els oients que, a part d'escoltar el que t'hi jugues, el veuen, perquè el Ramon Bes a la conversa la podeu veure al live del programa, hauran observat que se t'ha dibuixat

0: Un somriure. És perquè quan has estat titular tants anys, ser alguna vegada suplent fa gràcia?
1: Bueno, ja sóc un jubilat actiu, i per tant, un jubilat actiu, primer, és el que ha de procurar és no trepitjar ulls de poll. Un perd poder i perd influència. Aleshores, jo, ha d'intentar ser company, no enredar gaire, i fer les coses que tu ja te'n deixen fer de gust, com és seguir el Barça i tota la història, però no perdre el sentit del vincle amb la secció. A mi, d'alguna manera, intento sumar més que no pas emprenyar. I en això, doncs, bueno, doncs, puc fer, doncs, per exemple, i hagués fet, si hagués tingut temps, una història de l'hoquei patins. M'interessa molt la Lliga, el que ha passat en aquest play-off, doncs, que l'Igualada torni 22 anys després amb una final, què està passant amb el Barça, perquè jo crec que m'interessa molt el projecte de l'Ares, després que vingués de Portugal. M'interessa molt tot aquest... El món del futbol sala, hi havia un partit extraordinari, i m'agrada el futbol sala. Hi havia el bàsquet, pateixo pel Xavi Pasqual i per aquest equip, perquè jo el Xavi Pasqual crec que és un entrenador molt culer, molt vinculat al club, i em sap greu el que passa. Aleshores, com guanyes, imagina't si hi havia esdeveniments per estar al cas.
0: Escolta'm, i has parlat amb Guardiola aquests dies, que està per aquí, o no? Com està?
1: No l'he vist, però no he parlat amb ell. L'he vist, vull dir que vaig coincidir amb ell en un dinar que hi havia molta més gent, i ens vam saludar, tot està bé, el vaig veure bé, veig que la gent està més preocupada per ell que ell per la gent, i que procura fugir de les multituds, no? I en aquest sentit, jo crec que ara, quan es parla, quan aquest procés de descompressió necessita un determinat escenari per veure. Quan diu la gent diu, no, és que no vol estar a Barcelona, no, se sent incòmode. Home, en part és veritat, perquè la gent el mira, es pregunta, i aleshores això al Pep no li agrada massa. Recordem que l'any sabàtic el va fer a Nova York, quan era entrenador, després de deixar ser entrenador del Barça. Jo crec que ara, per les circumstàncies familiars, per les circumstàncies econòmiques, per les circumstàncies que vulguis, ell està molt bé a Abu Dhabi i fa més viatges que no pas a Barcelona. Veurem, però jo el vaig veure bé i crec que seguirà molt el Mundial, i en funció del que passi amb alguna selecció, potser s'enganxarà amb alguna selecció, o potser vés a saber si penjarà els hàbits, cosa que jo ho veig molt difícil, perquè la passió pel futbol el mou.
0: Hi ha alguna selecció que a tu et cridi especialment l'atenció? Entenc que més enllà de la selecció espanyola, però n'hi ha alguna que diguis aquesta em ve especialment de gust veure?
1: Portugal, sobretot, perquè crec que aquesta línia de centrecampistes que té i que també ha funcionat amb el PSG, amb el João Neves i amb el Vitinha, crec que està en un moment que si la mecànica de joc funciona, doncs pot ser una selecció molt interessant. Vull veure com s'ho fa Ancelotti en Brasil, perquè Brasil en aquest moment, jo sempre he tingut un gran gust pel Brasil des del 1970, quan el Mundial famós de Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé i Rivelino, aquell Mundial justament a Mèxic. També Argentina, òbviament, he vist que Messi continua fotent gols, he vist que Messi continua sent Messi. Bé, m'interessen, després sempre hi ha alguna selecció nova o revolucionària que pugui captar l'atenció, però sobretot aquests.
0: Ara que deies el Mundial del 70, és el primer que tu recordes, o quin és el primer Mundial que tu, diguem-ne, tens consciència, ús de raó?
1: El 70.
0: I què penses quan t'apareix un tio com Lamine Yamal i et diu que el seu primer record fort, potent d'un Mundial és el del 2014?
1: Bueno, que m'he fet molt vell, però que les essències del jogo bonito continuen sent-hi, no? Brasil fa molt temps que es busca i no es troba. Però aquell Mundial, per mi, va ser extraordinari, perquè és el futbol, com diem tantes vegades, et torna a la infantesa. Jo era un nen, i aleshores, clar, començava a veure el que era el futbol, i com vaig veure allò, vaig dir, això és majestuós, el gol de Carlos Alberto, que tanca la Copa del Món, els 5-10 de Brasil, quan Itàlia no pot jugar amb 2-10 perquè es barallen entre ells i el seleccionador no sap com harmonitzar l'equip, és a dir, el paper d'Alemanya... Van passar moltes coses, i aleshores recordes, és aquell que et torna a l'infantesa, i per això li tinc una especial estima, i d'aquí ve l'amor cap a Brasil, i de que cada cop que el Barça ha tingut jugadors brasilers jo m'he sentit especialment reconfortat, fins que va arribar Messi, òbviament.
0: I tan bo era Pelé? Aprofito per preguntar-t'ho, perquè jo no l'he vist. He vist vídeos, òbviament, però em queda com lluny, no? Més a prop Maradona, òbviament Messi, Ronaldinho, que per mi és top, però tan bo era Pelé?
1: Per mi era boníssim. Era un jugador que tenia unes qualitats tècniques úniques, i a més físicament era una bèstia. O sigui, com saltava, com els cop de caps, com rematava de cap, com feia anar les dues cames. Era, era un jugador extraordinari. El que passa que després la seva actitud personal, els seus vincles amb l'administració, tot el que va passar políticament, això d'alguna manera l'ha atacat o algú l'ha volgut estigmatitzar, però futbolísticament no sóc jo, ho va dir Menotti, un argentí que per ell era el jugador més revolucionari. Recordem que als 18 ell va guanyar, als 17 va guanyar el Mundial. O sigui, Lamin en té 18, que és un dels grans reptes que té Lamin. Lamin pot guanyar un Mundial amb 18 anys, bueno, 18-19, això seria... Es tornaria a abocar a Pelé, no? Per tant, quantes vegades rematem a Pelé? És el que diem, els jugadors més capdals de la història de futbol, Pelé, sempre vas a parar amb Pelé. Cruyff, sempre vas a parar amb Cruyff. Maradona, sempre vas a parar amb Maradona. Messi, sempre vas a parar amb Messi. I Di Stéfano, segurament aquests 5 futbolistes són els que d'alguna manera és la unitat de mesura per quan passa un Mundial o quan passa una cosa extraordinària, per veure quin d'aquests jugadors t'aboca el joc. I crec que Pelé, amb el temps que ha passat, sempre està present.
0: Ramon Besa, et llegim al País, gràcies.
1: A tu, que vagi molt bé.
2: Què t'hi jugues?
3: Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. Una de cada 5 personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo. Volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
4: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
5: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
4: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
5: También en web y app del Corte Inglés.
6: Soy Joseba de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
7: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
8: Bah, es pequeño. No pasa nada.
6: Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
9: Carglass cambia. Carglass repara.
2: ¿Qué te jugas? Presenta... l'actualitat del dia.
0: Vinga, va, 1:15 del migdia. En una estona podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa a la pàgina web de SER Catalunya, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Allà teniu tot el contingut del Què t'hi jugues. Tindreu extractes de vídeo també a les xarxes socials del programa. Toni Camacho, què tal, com estàs?
10: Què tal, Sique, bon dia.
0: Luis Miguel Ramis, nou entrenador de l'Osasuna.
10: Així és, l'entrenador tarragoní firma per les pròximes 2 temporades i viurà la seva primera experiència com a tècnic de primera divisió.
0: L'Almeria de Rubi jugarà la final per l'ascens a primera divisió.
10: El conjunt dirigit per Rubi disputarà la final del playoff d'ascens després de derrotar el Castelló per 3-2 amb un gol en l'últim minut. Els andalusos continuen somiant amb el retorn a primera, mentre que el seu rival sortirà del duel entre el Màlaga i les Palmes, amb avantatge per als malaguenys després de l'1-0 de l'anada.
0: Recordem que ja va explicar el Nil Solà que el Girona està pendent d'això perquè un dels entrenadors que vol és Rubi. La selecció espanyola femenina classificada per al Mundial de Brasil 2027.
10: La selecció va firmar la seva classificació després de golejar Islàndia per un gol a 6. El conjunt de Sonia Bermúdez necessitava la victòria i no va fallar, amb protagonisme blaugrana gràcies al doblet de Vicky López i als gols de Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí.
0: Xavi Seixó, què tal, com estàs?
11: Hola, què tal, bon dia.
0: En bàsquet, victòria del Barça i avui juga la penya.
11: Sí, partit molt complet del Barça que arriba als play-off en forma. El Tenerife ahir no va ser rival davant un Barça en el que van destacar Senghelia, Brizuela i un recuperat La Provítola. Xavi Pascual diu que va ser una gran nit.
12: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva. Bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
11: 167 del Barça i avui a les 8 efectivament comença el gran repte de la pista del València de bàsquet per la penya. Un duel estel·lar, el que veurem Jan Montero, Ricky Rubio i molts al·licients per un joventut amb una moral reforçada.
0: En futbol sala, el Barça jugarà la final de la Lliga.
10: Després de guanyar la pròrroga a la pista del Movistar Inter per 5-6, el conjunt blaugrana ja espera rival que es decidirà en el duel entre el Pozo i la Palma. A més, amb aquesta victòria s'asseguren la seva presència a la Champions League de la temporada vinent.
0: I acabem amb hoquei patins. L'Igualada tornarà a jugar a la final de l'Hockey Lliga 22 anys després.
10: Amb la victòria per 1-2 contra el Barça, el conjunt de Marc Montaner va aconseguir eliminar el gran favorit i es jugarà el campionat contra el Liceo.
0: En un moment, obrim la gàbia del Tigre. Ja està per aquí el Jaume Creixell.
2: El quiosc del Marcos.
0: Abans, hola, Marcos López.
13: Hola, sí que, ¿qué tal? Es oficial, el Benfica se despide de José Mourinho, anuncia el diario portugués A Bola. El entrenador deja el Benfica para regresar al Real Madrid. Las Águilas confirman un traspaso por 15 millones de euros. Por cierto, es el entrenador más caro del mundo. Para ponerlo en contexto, el Barça no pagó nada por Hansi Flick, ni el Paris Saint-Germain soltó un solo euro por Luis Enrique en su día. Tiene, por lo tanto, mucho trabajo por delante Mourinho del Madrid, escribe Marco González en el diario O Jogo de Portugal. Y acabo con una información interesante en Italia. Hay 1.248 jugadores participando en el próximo Mundial. ¿Sabéis, según la Gacheta, cuál es el más valioso? Pues Lamine Yamal, cuya tasación es de 292 millones, superando a Mbappé, 221, Haaland, 200, Bellingham, 170 y Olise, 165.
14: Claro, es que mi hijo es el mejor. Es el mejor cada año. Año tras año es el mejor. Es el Cruïlla de los jugadores de fútbol. Es el mejor. Porque ya sabéis, aquest, desde el 8 al 11 de juliol...
0: El Hart parla molt bé. Clar, home, ha estat escolaritzat a Catalunya. Home, és aquí, és aquí.
14: Del 8 al 11 de juliol, aquest estiu, Cruïlla és casa, és Barcelona. És tornar-nos a trobar amb nosaltres. És fer uns nuggets tots junts. Que Pixies, mira, Pixies, The Black Crowes, Garbage, Suede, The Hives, David Byrne, Faithless. És que és una locura. Cruïllabarcelona.com. Tu entra allí i millor que 7 palets de nuggets.
11: I atenció al que va succeir a la roda de premsa de Florentino Pérez quan va anunciar que havia guanyat les eleccions. Ho hem pescat, eh? Quan anuncia que Mourinho serà l'entrenador, ell mateix li diu a la platea que té davant que aplaudeixin. És molt ràpid, poseu l'orella, però s'escolta perfectament.
15: Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
14: Aplaudid.
15: Como es José Mourinho. Aplaudid.
14: Aplausos.
11: O sigui, és com José Luis Moreno, saps? Un ventrilo, aplauden. Com si fos un regidor d'aquells.
0: És tremendo, aquest moment és tremendo.
11: Tremendo, eh?
0: Tremendo, sí, aplausos. Sí. Ja sabeu que el que t'hi juga s'escolta...
14: Aplausos.
0: I també es veu.
14: Aplausos.
0: Aplaudiu.
14: Aplausos.
0: És que ens regalen els gags.
2: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
16: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube... Facebook, whatever.
17: Arroba que t'hi jugues.
0: Si connecteu el live ara mateix, us estic ensenyant la caixa de bolígrafs Wonder Goal de Mr. Wonderful, que sortejarem d'aquí a una estona el que t'hi jugues.
18: Ara no, recorda, calma. Recorda fer això quan pugui enfocar la càmera. Sí, que gràcies.
0: Us està veient perfectament.
18: Però fer zoom queda més bonic.
0: Bueno, no, home, ja es veuen els bolígrafs. Són 15 de diferents seleccions que participen al Mundial.
18: És xula, la caixa.
0: Molt xula.
19: Està xulíssim.
0: Sí, molt xula.
18: Molt xula.
0: I no serà l'únic regal que farem avui al que t'hi jugues, eh? Tenim entradetes pel bàsquet.
11: Efectivament, per demà a les 8.
18: I deixa'm dir-te, sí que... A veure, ahir el programa, jo m'atreviria a dir que ens vam inventar que el papa feia el gest de... A segunda ta.
0: Ens van flipar.
18: Ens van flipar.
0: Sí,
18: a veure,
0: jo em vaig flipar.
18: A veure, ens van flipar.
19: Ens estem flipant.
0: Va ser una aguanta amb el cubat en tota regla.
18: I vam dir, vale, doncs som-hi.
19: Jo vaig avisar des del segon 1.
18: I vam anar per totes i ho vam penjar tot arreu.
0: Si li poses una mica d'imaginació...
18: Bastanta.
0: El papa saluda al Martí Oliver de Ser Catalunya amunt a segunda ta.
18: Baixa la mà, però la baixa
0: de manera brusca. Llavors, tu et pots imaginar que fa un a segunda ta.
18: A veure, sí que, clar, el que vam fer és penjar-ho a tot arreu, és a dir, a totes les xarxes del que t'hi jugues, a Twitter, a Instagram, a TikTok i a YouTube, i la gent, evidentment, ens ha pres per bojos. Et llegeixo alguns comentaris, no diu res, ja, però què us esteu inventant? No fa absolutament res. Hi ha un altre que diu per descomptat...
19: I a més, aquí toco el crostó.
18: A mi?
19: El vídeo dura mig segon.
18: Sí.
19: Clar, és a dir, aquí la gràcia està en tornar-lo a posar lent...
18: Fes zoom!
0: En bucle.
19: Clar, aquí hi ha poc sentit de l'espectacle.
0: Què més diuen?
18: Hi ha un oient que diu per descomptat, jo crec que ens vacila, és a dir, no és que cregui que sí que ho fa, sinó que per descomptat calleu. El Víctor diu a segunda ta, perquè és fan d'aquest... del gag del Bermúdez, és perquè li era del Vinícius.
0: Per tant, aquest ho veu.
18: Sí, aquest sí. Claro. I, ui, un altre oient, que coi no fa absolutament res, i aquesta és la tònica sí que del vídeo del Papa, que, bueno, nosaltres ens quedarem
0: opinar,
18: en aquest moment.
0: Sí, sí.
18: Això no ens ho treu ningú.
0: Les xarxes socials del que t'hi juga, el moment en què el Papa Lleó XIV ens saluda. Estàvem allà esperant-lo i saluda el Martí Oliver. Amb un gest que fa la sensació, si li poses una mica d'imaginació, que fa a segunda ta. A segona
19: tarda.
0: Per cert, gràcies a tots els que ja us esteu apuntant al programa Festa Final de Temporada que farem la setmana vinent, dijous, a les 7 de la tarda, edició especial del Que t'hi jugues des de l'hotel Mi, des de la terrassa de l'hotel Mi, que està davant de la ràdio. Gràcies, sí, perquè ja sou molts els que us esteu apuntant a aquest programa especial la setmana vinent. I gràcies a l'oient o els oients que m'han enviat aquesta samarreta personalitzada de... Es diu entelasuda.com. Doncs el regal sempre són benvinguts.
19: Sempre a favor, està guapa.
0: És xula, sí, sí, és xula.
19: Està ben guapa.
0: És una calavera amb uns auriculars de ràdio, posa psique, amb lletres de grafiti. No sé si la calavera va amb segones i sóc jo.
19: Porque estás más muerto que yo, ¿eh?
0: 12:38.
2: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
20: Mira, ara mateix passa per davant meu, en saluda el Papa.
0: Home!
20: Que ja es dirigeix. Sí, sí, t'ha saludat.
0: De part del Que t'hi jugues. Pon el micro. Mete el micro ahí! Mete el micro ahí!
14: Dile tonto, gilipollas, abajo, pa segunda, que bonito, pa, pa,
0: pa. O sigui, m'estic tornant boig.
19: T'estàs tornant.
0: El Papa fa una segunda ta.
19: Això és el que tu vols veure.
0: No, el que jo vull veure no, és que és molt heavy, tio. Que fa segunda, eh? Que t'hi jugues.

0: Chattanooga, a la concentració de la selecció espanyola. Santi Ovalle, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Gràcies per aixecar-te tan aviat, perquè allà és matinada el que més ens interessa. Com està Lamine Yamal a menys d'una setmana per començar el Mundial, Santi?
1: Doncs està bé, content, animat, apurant terminis. Ja veu la llum al final del túnel i està amb moltes ganes de jugar al Mundial. En el primer moment que es va lesionar va patir molt per por a perdre's aquesta cita. La clau era veure si tenia o no tenia afectat el lligament i quan li van dir que no el tenia afectat va respirar alleugit i va començar a treballar amb la idea d'arribar a jugar, a disputar aquesta Copa del Món. No hauria de ser notícia, però totes dues parts, Barça i Selecció, Barça i Federació, es van posar a cooperar d'immediat per solucionar el millor possible la lesió de Lamine Yamal. Ell té un fisio a la selecció espanyola, Fernando Galán, que també treballa pel Barça com a extern i amb Lamine, i amb ell està apurant perquè vol jugar una estona en el primer partit. Una estona, ser titular seria arriscat. El Barça preocupa bastant el risc de recaiguda i creuen que fer-lo jugar una estona llarga al primer partit contra Cap Verd és un risc que no s'hauria de prendre, però Lamine evoluciona bé i vol provar-se. El primer partit, jugar una estona llarga ja al segon i arribar al 100% al tercer i definitiu de la fase de grups contra Uruguai.
0: Tigre, et preocupa Lamine Yamal o el gaudiràs al Mundial? Ho dic perquè el Santi no. Explica que vol jugar una estona ja al primer partit contra Cap Verd i que té entre cella i cella guanyar, òbviament, el Mundial.
2: Jo, veure jugar els elegits, disfruto a cada partit, encara que juguin amb un equip d'amateurs. Jo crec que aquest home té una sort de que té un tren inferior, que el té fort, però té, no té musculat, no està molt musculat, el té fort.
0: I això és
2: també,
0: elàstic.
2: El té elàstic, la paraula seria aquesta. Llavors, aleshores, tu fixa-t'hi que aquests canvis de ritme que fa ell, aquests un sec per un cantó per l'altre, això no ho fa ningú. Llavors, ell jo crec que ja es té que conèixer ara ja el cos, té que haver entrenat molt fort, no pot anar al 70% quan fa el treball diari que deuen manar-li, sinó que cada dia ell es té que anar exigint més fins que vagi un 100%, i quan vagi un 100% està per jugar. Que li fotin 25 minuts, doncs 25 minuts, m'entens? Ara el necessitarem per quedar campions. Mm.
0: Santi, què ens expliques del Mundial que encara no sapiguem?
1: Doncs mira, avui també està relacionat amb Lamine Yamal. Aquesta cançó, On Top of the World, Imagine Dragons, és la cançó de l'anunci més mític de la Coca-Cola. Espanya debuta dilluns a Atlanta, al Mercedes-Benz. Atlanta és ciutat olímpica i té com a gran atractiu el Museu de la Coca-Cola. En aquesta ciutat es va inventar la fórmula màgica de la beguda més famosa del planeta. Ho va fer el 1886 John Pemberton, a la Jacobs Pharmacy. En principi, havia de ser una beguda que fos medicina contra el mal de cap. Amb tot això, Atlanta viu de i per la Coca-Cola. I recordeu qui és imatge de Coca-Cola, no? Lamine debuta a Atlanta i és imatge de la marca. Així que no podia ser d'una altra manera. El primer que hi trobes entrant al centre de la ciutat des de l'autopista és un cartell gegant publicitari de Lamine Yamal donant-te la benvinguda a la ciutat. Per cert, la cadena d'hotels Marriott ha contraprogramat i ha posat a la façana del seu rascacels, del seu hotel Atlanta, a Vinícius Júnior. Per tant, ja ho veieu, la guerra de marques també ha començat al Mundial.
0: Imagine Dragons. Sembla que el tècnic ara sigui l'Adrià Soldevila. M'encanta aquest grup, és el seu grup preferit.
3: És un troc de grup.
0: Hi ha alguna selecció que tinguis especial ganes de veure, Tigre?
2: Sí, Portugal.
0: Portugal. Igual sí. Que el Ramon Besa, també ha dit Portugal.
2: Sí, perquè m'he enfrontat dos o tres vegades, m'he enfrontat amb el seu entrenador.
0: Ah, quan, sí? A Bob Martínez?
2: Quan va començar. Que,
0: en sèrio?
2: Hombre, a Lleida, allà al poble de Lleida.
0: Que bo!
2: Lleida, sí, home,
0: i te'n recordes?
2: Home, collons, jo crec que sí, que era un tio molt metòric, i llavors... I llavors és un dels homes que, vaja, al meu punt de vista, ha aconsellat a un que jo també vaig aconsellar fa molts mesos, que ningú en parla i tothom diu que estem bojos.
0: Sí.
2: Perquè el Pep ja no sap res de futbol i també l'ha aconsellat.
0: Bernardo Silva.
2: Bé.
0: Tu el fitxaries, eh?
2: Jo us tinc la meva veritat, i la meva veritat és de que El Bernardo Silva és un jugador que li aniria al Barça sensacional com li aniria a qualsevol entrenador. I si no, apunteu-ho, i en recordeu-vos-en d'aquí 5 o 6 mesos si jo tenia raó o no tenia raó.
0: Ara ho desenvolupes. Fem pausa, endrecem l'actualitat i a la segona hora Iturralde González ens explica els canvis al reglament. Hòstia. Que n'hi haurà diversos en aquest Mundial.
3: Què t'hi jugues?
4: Cadena. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.

0: per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà hi ha banc, esclar.
1: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739 111.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
5: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Marc Rossell defensa les esmenes de Demòcrates a la llei del menor sobre el paper d'Andorra Digital. El ministre de Transformació Digital ha admès que el redactat inicial del text, que va entrar a tràmit parlamentària, podria no haver estat tot el fi que hauria de ser, d'aquí les propostes de millora que han consensuat amb el partit que els dona suport. El més evident, exposava ell mateix, és el paper que tindrà la societat digital, ja que passarà de ser un actor que oferirà propostes i vigilarà que es compleixi amb les decisions de la Comissió Nacional, a ser un simple element de consulta al qual caldrà escoltar, però que no tindrà cap poder de decisió. Rossell afirma que aquest sempre era l'esperit que volien introduir a la norma, d'aquí que ara mateix celebri aquesta aportació. Un altre element que variarà respecte al text inicial és que finalment es vol treure els dispositius electrònics dels centres educatius. En aquest cas, el ministre ho atribueix al propi Ministeri d'Educació, diu que és aquesta entitat que ha volgut encara donar-li un impuls més.
1: Cada cop la problemàtica és major, no només a Andorra, sinó arreu, i des del curs del tràmit parlamentari, des del Ministeri d'Educació ha cregut convenient donar més importància a aquest punt que ja tenien previst amb el pla. Perfecte, vull dir que encara reforça més aquest missatge de prevenció, d'intentar protegir el menor.
0: El ministre feia aquestes declaracions durant la jornada professional Serveis de Dades al Núvol, un nou catàleg d'oportunitats que s'ha celebrat aquest matí, que ha permès a uns 120 participants d'una cinquantena d'empreses conèixer de primera mà les possibilitats i els serveis que ofereix el Núvol Sobirà, que ja han licitat i que ha de permetre a les empreses i a la ciutadania que ho desitgi disposar d'un espai reservat amb les màximes garanties de seguretat de la dada i amb un preu molt més assequible que si s'hagués volgut contractar individualment. Relacionat amb els menors, Andorra Endavant ha reclamat una justificació sobre la metodologia per avaluar l'impacte de les tecnologies entre els infants. La consellera general Noemí Amador presentava una pregunta oral per la qual confirmava que UNICEF Andorra i l'ARI estan realitzant un estudi amb el suport del Ministeri d'Educació. Malgrat que no qüestiona la importància que té, sí que afirma que han estat diverses les famílies que li han expressat la seva preocupació per les preguntes que fan respondre a alumnes que tenen entre 9 i 11 anys. En aquest punt, demana els criteris que justifiquen les qüestions sobre pornografia, sexting, proposicions sexuals d'adults o bé aplicacions de cites per adults. Mentrestant, Virtus es presentarà a totes les parròquies, però anirà sol a les eleccions generals. La nova formació política vol desmarcar-se de la resta i descarta cap aliança amb Demòcrates per Andorra. Així ho assegurava el president de l'executiva provisional, l'excònsul d'Ordino, Josep Duró, en la trobada que es va celebrar ahir amb la premsa. Entre les principals preocupacions que tenen hi ha el creixement descontrolat o la descoordinació entre administracions.
2: Estem aquí per fer propostes noves, amb coses molt concretes. Això del creixement, per nosaltres, tant de ser englobat com un tema prioritari. No? I després, una altra cosa que ho diguem, tant d'haver una millor cohesió entre el que tenen els comuns i el govern.
0: Són declaracions recollides per Ràdio Televisió d'Andorra que després podrem ampliar l'espai de l'entrevista, perquè avui ens acompanyarà precisament Josep Duró. Virtus convocarà un congrés nacional a la tardor per constituir les estructures definitives del partit, entre les quals preveu la creació d'una secció de joves i també servirà per tancar l'ideari amb el qual volen presentar-se a les eleccions generals. I la patronal hotelera afirma que una part dels establiments no es podran acollir a la contractació en origen. El president de la Unió Hotelera, Jordi París, reconeix que el fet d'haver tancat la proposta pilot és una bona notícia perquè els oferirà la possibilitat de tenir durant tot l'hivern i l'estiu un mateix treballador. Aquesta situació, llargament reclamada pel sector, té l'inconvenient que en quedaran exclosos els establiments de temporada, ja que el temps mínim de contractació és de 7 mesos. Aquí recorda París que, més enllà d'Andorra la Vella i d'Escaldes, la tercera parròquia amb més llits és Canillo, i la majoria d'ells són de temporada. El mateix passarà, diu, a la Massana, a Ordino o fins i tot al Pas de la Casa. Tampoc podran accedir-hi als negocis que són més petits, tenint en compte que s'hauran de fer càrrec de la meitat del bitllet d'avió del treballador i, a més, li han de garantir l'allotjament.
3: És una manera de tenir una mateixa persona que li que ja puguis fer un pla de carrera amb aquesta persona, que tens la seguretat de que aquesta persona està dins un programa que ha d'estar 9 mesos, ha d'abandonar el país durant 3 mesos i retornarà l'any següent i així successivament fins a 3 anys, i que després aquesta persona ja passarà a estar dintre del gruix de la quota general. No diem pas que no pot ser útil. Sí, serà útil per alguns, però no per la totalitat, només és això.
0: París es mostra optimista, però manté un punt d'escepticisme, per això demana que si queden places per ocupar, que es traslladin a la quota de temporada d'hivern perquè no es perdin. Per altra banda, admet que no han agradat gens les 500 autoritzacions per treballar a l'estiu que aprovarà el govern. Assegura que són molt poques i ja preveu que, tal com els ha passat a l'hivern, es quedaran curts de personal i, d'això, diu, se'n ressent el client.
3: Insuficients, doncs, perquè no estem amb el mateix escenari que l'estiu passat, i tenim menys possibilitat de contractar mà d'obra per treballar. I voldríem pensar que s'ho haurien de replantejar per tal de que es pogués incrementar, perquè, repetim, no estem amb el mateix escenari que l'any passat, les expectatives d'aquest estiu a pitjor no hi aniran, és a dir, el número de visitants pot ser que s'incrementin.
0: Cal recordar que l'executiu encara ha d'aprovar el reglament que validi la contractació en origen, per la qual reserven 450 permisos, i que els treballadors que estiguin als 9 mesos que permet hauran d'abandonar immediatament l'espai Schengen si és que volen continuar la temporada següent. I més de 700 persones han participat en les eleccions de la CAS. La segona jornada de votació ha superat amb escreix els sufragis dipositats en el primer dia. Concretament han estat 490. A dilluns van ser 260. Si aleshores es van repartir a parts iguals entre la seu de la Parapública i el Col·legi Express organitzat al Comú d'Ordino, ahir es van fer en camp i al pas de la casa hi van proporcionar 330 vots, 42 dels quals al poble fronterer. A l'edifici de la CAS se n'han dipositat 160 més. Avui ha estat el torn de Canillo i es pot votar, s'ha pogut votar des de les 8 del matí i encara estarà oberta la votació fins a 3:15 de la tarda. Mentrestant, les emissions del centre de tractament de residus continuen molt per sota dels valors reglamentaris. Així ho exposaven després de la comissió de vigilància del centre, que es va reunir ahir. Segons el balanç, les emissions de la planta estan, com dèiem, per sota dels valors reglamentaris després dels diferents estudis d'impacte de la instal·lació en el seu entorn. Segons pel que fa a l'activitat del centre, volem dir, l'any passat es van valoritzar més de 52.600 tones de residu, que és un 3,4% més que l'any anterior. La gran majoria eren residus urbans i van augmentar lleugerament les importacions que es fan a la Cerdanya. I el World Press Photo mostrarà les millors imatges del 2025 a l'Hotel Pol. L'exposició internacional de fotoperiodisme s'inaugura avui en aquest espai Lauradia i estarà oberta fins al 30 de juny. El públic podrà gaudir d'un recull de les millors instantànies de diferents temes d'actualitat, entre els quals conflictes armats i guerres, però també sobre el resultat i les conseqüències del canvi climàtic. Segons la representant del World Press Photo, Alba Noguera, es podran veure 42 projectes guanyadors elegits a partir d'una tria de fins a 60.000 imatges de prop de 4.000 fotògrafs de 141 països diferents. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
0: Jordi, doncs déu-n'hi-do el canvi de dia que ens ha fet des de primera hora del matí fins ara al migdia, de les pluges d'aquesta nit i del cel tapat al sol que fa ara.
4: Sí, i que continuarà fent durant la tarda, si bé hi pot haver algunes nuvolades. En general, la tarda es presenta assolellada, però això sí, en temperatura, que avui serà el dia que menys pujarà de tota la setmana. Tot i la presència del sol, si bé, evidentment, el sol, l'ambient serà molt agradable, les màximes amb prou feina arribaran als 22-23 graus, per exemple, a Andorra Vella, i en general a totes les valls del centre i sud del país. També està baixant una mica la temperatura a cotes altes, però bé, tampoc els que no us agrada la calor us entusiasmeu massa, perquè això no durarà massa. Però, en definitiva, resumint, tarda la d'avui, amb ambient molt agradable i, sobretot, amb moltes hores de sol.
0: Hauries d'haver dit, Arnal, no t'emocionis massa.
4: No t'emocionis, Arnal.
0: Gràcies. Per tant, demà em començaré a deprimir, doncs.
4: Demà serà un dia de transició. Què vull dir amb això? Doncs que demà començarà a pujar la temperatura, però, per exemple, al matí farà una mica més de fred que avui, a Andorra Vella uns 9-10 graus de mínima, i a la tarda passarem amb més facilitat dels 20 graus, apropant-nos als 25, de manera que encara estarem al límit de que faci calor en un dia, el de demà, assolellat, amb estones de núvols, però sense pluja i, sobretot, farà sol. Els núvols no seran destacables. Sí que a partir de divendres la calor ja serà més significativa, ens aproparem als 30 graus, podríem superar, de fet és bastant probable que superem els 30 amb facilitat durant les tardes del cap de setmana.
0: Perfecte, doncs ho estarem molt pendents. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies i t'escoltem aquesta tarda.
4: Fins aquesta tarda, que vagi molt bé.
5: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
6: Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
7: Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
6: I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
8: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui és dimecres, avui faríem la tertúlia habitual d'actualitat, però parlant d'actualitat, tot just aquesta setmana s'ha presentat, s'ha constituït Virtus com la nova formació que irromp en el panorama polític nacional. Per tant, avui parlarem amb un dels seus màxims exponents, amb el Josep Duró. Amb ell arribarem fins a la 1:40, moment en el qual li donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
9: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Josep Duró, molt bona tarda.
1: Bones.
0: Josep, finalment Virtus està a punt de constituir-se com a partit, un procés llarg que ha durat uns quants anys.
1: Sí, bueno, crec que és important aquesta pregunta abans que t'explicar per què hem arribat a aquesta
0: decisió. Era la segona, Josep.
1: Aquesta decisió.
0: Era la segona pregunta que et volia fer, aquesta. Com hem arribat aquí?
1: La primera, crec que hem de dir que ja estem autoritzats, ja som creats oficialment els estatuts aprovats pel govern i tot el que és necessari. Ho hem conegut llarg, però ho hem aconseguit. És a dir, que per sortir l'escenari calia bé que nosaltres estéssim oficialitzats. No hem volgut avançar, tirar el carro davant dels bous. La segona és un comitè, actualment, executiu, que és fundacional. I l'objectiu és de preparar el Congrés Nacional, on jo en aquest moment escollirà els membres futurs, que poden ser molts, potser uns quants que estan actualment a la Junta o no. Jo tinc com a particularitat de portar aquest comitè funcional, aquest executiu fundacional, el tinc fins al Congrés. Després crec que hi haurà un relleu, potser haurem trobat la figura que tindrà de ser el que tindrà de dirigir la Junta i després el nou partit. Això, si vols. Llavors, també que aprofito que aquest comitè són una sèrie de persones perquè a vegades últims dies, els últims missatges de la premsa, gent antiga i tot, potser el que tinc una edat més important sóc jo, que no tinc d'amagar, tinc 76 anys, però crec que el cap encara funciona, tinc la meva experiència, sé fins on puc anar. Però des de fora d'aquí hi ha una sèrie de persones que no són, com diuen, velles glòries, que són economistes, són metges, són gent amb experiències economistes, és a dir que aquesta junta és una junta variada, amb un esperit constructiu i professional i polític. Això ho voldria aclarir perquè hi ha, se'n diuen moltes coses que són errors i pocs respectes a les persones.
0: Què ha canviat una mica la situació? Perquè dèiem, Virtus Unita o Virtus va començar... Posats, és Virtus Unita o Virtus, el partit?
1: No, Virtus.
0: Virtus sola. Doncs Virtus va començar sent Virtus Unita, un grup d'opinió, ara és Virtus Partit. Una mica, doncs, com ha passat... Què ha canviat ara, Josep? Doncs perquè hàgiu fet el pas ja, i per fi, tants anys després, doncs passeu a ser ja una formació política.
1: Sí, jo, encara una vegada més és interessant de conèixer la història, és dir, que aquest partit nou polític, però que en realitat hi ha unes raels polítiques de fer, era un grup d'opinió. I aquest grup d'opinió deu tindre més de 10 anys. És a dir, ja està el tema del Toni Martí, ja s'havia començat a treballar conjuntament. I el que intentàvem moltíssim, i molt segurament eren persones que havien estat a dintre d'EA o havien votat al partit, vam tindre durant aquests anys unes relacions amb els diferents caps de govern, i el resultat crec que quan vam fer una anàlisi vam considerar amb una bona relació que hem tingut amb els caps de govern, però realment els nostres missatges de prudència o els nostres missatges no estaven escoltats, i arriba al final que es decideix fa més d'un any, un any i mig, de passar d'un grup d'opinió a un grup polític, amb les seues, amb els seus, diríem, particularitats. I nosaltres, sobretot, vam treballar bastant mesos els 10 punts. Els 10 punts que són els 10 punts que generen, que fan els fonaments del nostre partit. Això són, i doncs totes les persones

0: que fan els fonaments del nostre partit. Mm. Això són, i doncs totes les persones que estan a dintre la Junta o fora de la Junta estan d'acord sobre els 10 punts que efectivament vam aprovar en aquell moment abans que siguem un partit. I avui per avui, doncs, en conseqüència d'aquesta situació de ser més escoltat, i que també la segona cosa que vam fer abans de prendre la decisió, vam fer una enquesta. Mm-hmm. Una enquesta, sí. Que l'enquesta no era amb un tema a veure si el govern actual o si concorda i tot, no, perquè nosaltres pensem que un país necessita oposició. Un país que no hi ha oposició no és un país democràtic, eh? De la mateixa manera que la democràcia són gent que tenen 70 anys, 80 anys, com 18 anys. És una democràcia, és una globalitat, no algú té més a fer, doncs, sinó de respecte. Doncs a partir d'aquí resulta de l'enquesta que surt unes indicacions interessants. Primer, que la gent no s'identifiquen amb els partits polítics, això ho diu l'enquesta. Dos, diuen també que volen que hi hagi un govern més obert, no el govern, una manera de governar diferent, i pensem que nosaltres podem tindre un lloc interessant a dintre l'espai electoral andorrà. I un dels temes més importants és que nosaltres volem un govern molt més polític, més aviat participatiu, fent funcionar els diferents actors econòmics, socials, i això pot ser una gran ajuda a trobar el model adequat a Andorra.
1: Ara entrarem amb tot plegat. Josep, abans, us definiu com a una formació conservadora i, per tant, volia demanar-te pels punts bàsics que defenseu, i m'has dit que ja teniu un decàleg. Per tant, sí. No et demanaré que m'especifiquis tots i cadascun dels 10 punts, perquè si no és probable que doncs, se'ns acabi el temps, però sí, amb aquelles qüestions més interessants o que més voleu incidir, Josep.
0: Mira, primerament el garantir la sobirania i la identitat andorrana. Pensem que Andorra tant necessita també que hi hagi aquesta pròpia identitat, tot sapiguem que Andorra ha evolucionat demogràficament i culturalment molt, molt, molt, potser sense cap tipus de control, i potser no s'ha fet el necessari. Però repeteixo, aquí no estic per criticar el que els governs diferents ho haguin fet, estic aquí per fer propostes concretes. Aquestes propostes les farem a partir d'aquest diàleg amb els actors econòmics i socials per trobar quin és el model més adequat que sigui d'un costat. Bons, una altra cosa, conservador. Conservador, l'altreu d'extreure del tema conservador. No, el conservador per nosaltres és respectar a les institucions andorranes amb tot el que sigui. És a dir, no es pot fer política sense descartar aquest tema que és les arrels del nostre país. Com tampoc no estem extremistes, diguem, cal solament respectar les arrels andorranes. No, el concepte geopolític o el geoeconòmic és necessari, aquesta obertura entre concepte de que el país que som i hem sigut durant molts segles, hi ha el futur del progrés que demana la tecnologia, el progrés. És a dir, això voldria també que sigui diferències. A nivell de l'enquesta també és important que, de la mateixa manera que l'enquesta del CRES ressalta una sèrie de necessitats o de si la gent demanen, entre altres l'habitatge, entre la seguretat AS, de fer el tema del creixement, el tema econòmic, etc. És a dir, tots aquests punts estem d'acord. Nosaltres l'obligació com a partit, segurament amb experiència, volem proposar justament aquestes propostes a partir de lo que és les institucions i a partir del model d'Andorra, que és geopolític, el econòmic, social, etc. I llavors això serà molt difícil, però crec que és el que s'ha de fer. Doncs.
1: Perquè aquest decàleg del qual estem parlant, que presenteu des de Virtus, és només ara mateix, és això, és un decàleg d'intencions, un decàleg sobre aquells punts que voleu treballar, però

0: Si no ho entès malament, em deies que no teniu els punts per desenvolupar-los o per
1: sí, afrontar-los. Els decàlegs sí, som aquests. A partir d'aquí, nosaltres les solucions les podem tindre a títol personal, però és el que anem a buscar, és la substància mateixa de les necessitats d'aquest país. Quin tipus de model? Actualment hi ha una confusió, o menys vist per nosaltres, hi ha un problema de creixement demogràfic, hi ha un problema de nivell de l'economia, és una economia molt fràgil, hi ha un problema social, doncs tot això s'ha de veure. L'habitatge és un dels temes que provén de, potser, d'un creixement que no tenim controlat i des que ahir, efectivament, no s'han pres les mesures adequades. I una altra cosa que no volem és la improvisació. No es pot, i no és que el govern actual no faci bé les coses, però sovint es prenen decisions al moment. No es poden improvisar. Són solucions d'estats, són visions d'estat, doncs cal mereixen una reflexió no solament política, però també econòmica i social.
0: Per tant, si ho entenc bé, i si no, doncs només faltaria, però el problema amb el creixement descontrolat és que viu massa gent a Andorra?
1: Crec que és per això que dic que és un tema d'estat. No solament és un problema demogràfic, a més, la natalitat d'Andorra actualment està molt baixa, és a dir, que no produeix mà d'obra, amb els anys futurs no produeix. Segon, com els altres països veïns, efectivament hi ha una necessitat de mà d'obra, i doncs hi ha el problema d'immigració. I l'altre dia el Josep Oliver, que va fer la conferència l'altre dia aquí, ho explicava, és dir, cada dia més, que sigui França, Espanya o hasta Andorra, es crea llocs de treball. I es crea, efectivament, qui dona l'autorització d'aquestes empreses, això és el govern. Doncs cada vegada que es crea empreses importants o mitjanes, cal mà d'obra. Si la mà d'obra no hi és aquí, la tens d'exportar. Què passa? Com a França, com als anys 50, 60, 70 venien els gallegos, els andalusos i tot, actualment hasta Espanya també necessita de mà d'obra perquè tenen un problema de natalitat. Abans s'exporta. Això vol dir que hi ha un gran canvi total. I aquí crec que ho tenim descontrolat. I després una altra cosa que diuen els empresaris, que m'estranya, segurament també ho diuen a la patronal, és que hi ha molta gent que se'n van, i especialment se'n van gent qualificada. I moltes empreses, que ho sé perquè tinc contactes amb ells, els hi falta gent amb especialitat, que no siguin gent que venen que tinguin cap experiència. I això posa un problema total. És per això que, repeteixo, per mi és un tema d'estat, demogràfic, de control, de gestió. Després el terreny també és limitat, aquest país. El Jordi Cerqueda sempre diu que hi ha un 5% que queda de territori que es pugui construir. Un 5% no és molt, molt. I després hi ha el tema de les infraestructures. Aquest país, quan cada vegada que hi ha més persones, es necessita més habitatge, es necessita més aigua, es necessita més electricitat, es posa problemes de depuradores, el tema de la policia, de la seguretat, el problema de la sanitat, el problema de l'educació. És a dir, tot això és una muntanya. Per solucionar aquest tema cal que el polític prengui les decisions, però això s'ha de fer amb els actors econòmics i socials, sigui les associacions o tot, perquè no hi ha altre camí. Tenim de...
0: Però el Consell Econòmic i Social ja és això.
1: Sí, bueno, potser no fa el que tindria de fer. Jo sé que quan era president i sé per la Cambra de Comerç, a vegades es prenen decisions sense tindre en compte aquesta particularitat de les responsabilitats econòmiques d'aquest país. La responsabilitat política és el govern, això ho tinc molt clar, i el Consell fent les lleis i els comuns amb el que li correspon, però aquest país més pot fer funcionar amb aquest esprit. I aprofito perquè ho vull dir, hem de fer molt en cuidado aquí a Andorra a no arribar a una autocratització. L'autocràcia, això està passant en molts països. És a dir, que l'exemple d'Estats Units amb Trump és fonamental. És a dir, no hem arribat a aquesta situació, però hem de fer molt en cuidada que hem de tindre un país més participatiu, escoltant els diferents actors. Si no, arribarem a un declivi gradual d'un sistema democràtic a favor d'uns règims autoritaris. I això seria un perill per Andorra, un petit país com nosaltres.
0: Abans de passar amb les qüestions relacionades amb els objectius a curt termini, amb els processos electorals, deixem que acabi amb aquest decàleg, com aquest, conèixer una mica el programa del partit. Bueno, el programa encara no, que això s'haurà de definir doncs, posteriorment.
1: Jo he explicat que el programa sortirà del fruit de tot aquest diàleg i concertació.
0: Deixa'm que et demani per la qüestió de la inversió estrangera, especialment immobiliària, que hi ha alguns partits que hi posen molt el focus, d'altres alguns consideren, vaja, doncs que s'ha de regular més, d'altres que menys, i com afecta també a qüestions com ara la diversificació econòmica. Virtus, quina posició hi tindria, Josep?
1: Mira, jo ara, Virtus, ara això parlaré a títol personal perquè és un tema que coneixo bastant. El tema de la inversió estrangera és necessari, no en aquest país, en tots els països.
0: Amb immobles o global?
1: No, global. Perquè estic parlant global.
0: I et demano parlar d'immobles.
1: El global. La inversió sobre el tema d'inversió, crec que no s'han volgut, i això et puc dir com a... Això és una posició molt personal perquè la coneixo molt. Des del 2022 havíem avisat que, com els altres països, a Suïssa, a Mònaco, a Liechtenstein i a San Marino, la sola manera de seleccionar i de limitar és posar tributs, taxes i impostos més forts. Els de Suïssa són 30%, aquells que venen a invertir. Aquí a Andorra era un 3% i han passat al 6%. És a dir, evitar tot. I després, com segurament saps, el 2012 no van saber ficar el control d'aquestes inversions, perquè crec que la idea era les inversions i especialment activitats econòmiques que no existien al país, però crec que per raons també del nostre país, el costat fiscal i seguretat, penso que som atractius i no ho hem de... És a dir, que totes les decisions que s'han pres no hem de... Hi ha hagut un descontrol total. I això posa problemes amb les empreses, fins que diguin que guanyen molts diners, però també diuen quan s'acabarà aquesta inseguretat, els polítics que prenen decisions pot ser massa improvisades. No hem d'inventar la sopa a l'all. I els altres països han trobat les mateixes situacions. No és una qüestió de fer un copyright, però tindríem d'adaptar-nos a la realitat d'Andorra. Les necessitats, com volem viure, la qualitat de vida, que això hi volem tindre. Jo més aviat que la gent estan buscant que la qualitat de vida està baixant, no solament el tema de l'habitatge, molt més enllà.
0: Parlava també de la diversificació econòmica.
1: Jo sóc per la diversificació econòmica. Quan estava al Consell el 86-89 que vaig estar, ja es parlava de la diversificació econòmica. Estem al 2026, no hem fet res absolutament. És necessari el turisme, primer el comerç, després hem fet el turisme, l'esquí, tot això és important, però crec que és necessari trobar també situar-se empreses tecnològiques de que puguin ser adaptades a Andorra. No farem pas una empresa
0: Google
1: important, però cosetes que podrien interessar a l'economia andorrana i a la imatge d'Andorra, perquè té molts estudiants actualment que no trobaran feina aquí perquè no hem sigut preparar aquest pla de l'economia variada i més interessant que podríem tindre. Som un país de servei, doncs hauríem de ser més ampli, hauríem d'obrir.
0: I tant. A Virtus, com dèiem, es farà un congrés, ara ens ho deies, a la tardor, que escollirà doncs, la nova executiva o l'executiva que haurà de posar en marxa tota la maquinària electoral. A dia d'avui, Josep, quina és la idea que té Virtus de cara a les pròximes eleccions de l'any vinent? No sé si ja heu començat a pensar, entenc que sí, que voleu ser-hi, i una mica, doncs, de cara a les generals, com hi voleu ser?
1: Hi volem ser perquè a partir del moment que decideixes ser un partit, doncs l'ambició és de complir els objectius i de participar d'una manera activa. El que actualment el que em demana és és reestructurar el partit, és el que estem fent, sí. La comunicació, el tema de l'entagram, d'adaptar-nos, aproximació amb la generació Z. Estem constituint al final de mes un grup de jovens, és a dir, per no significar que Virtus solament, com diu un diari avui, velles glòries. No, és l'economia, és el sentit de responsabilitat i després també que la joventut, quan dic la joventut perquè tenen el dret, perquè és democràtic, participem d'una manera activa a dintre la Junta, a dintre del nostre partit. És aquesta la nostra visió.
0: Com preveieu formar-ne part de les eleccions generals? Llista pròpia a la nacional?
1: Tot moment, com he dit, nosaltres no tenim d'inventar ni criticar, farem propostes concretes i l'ambició és de fer una llista nacional i de fer unes llistes parroquials. Això és l'objectiu. Després, ara tenim de treballar. Sí, però això la cosa que podem dir és que hi tenim representants a dintre del partit de tots els les parròquies. Vol dir que ara tenim de sembrar amb llaurat i ara tenim de fer la sembra i després potser sortiran les flors o les trumfes, com vulguis. No, s'ha de una mica aquest esperit. No podem dir avui farem. L'objectiu és aquest. Com hi arribem? Amb esforç, amb respecte, amb si la gent estan disposats, poden ser disposats a estar al partit, però potser no estan disposats a tindre una responsabilitat. És a dir, per dir-te que no és fàcil,
0: no.
1: Però tens de ser, tens de convèncer.
0: Hi ha molts partits, Josep, de la ideologia conservadora, i ho dic ara des del punt de vista ideològic, són moltes les formacions, per tant, és altament probable que totes no puguin sortir. Ho dic perquè quina estratègia té Virtus per diferenciar-se de demòcrates, que d'alguna manera ho hem parlat, de liberals, d'acció, de ciutadans compromesos? Vull dir, són molts els partits que hi ha.
1: Ja ho sabem, crec que n'hi ha 10, 10 o 11. Però que n'hi ha 3 que actualment són significatius, 3 o 4. Els altres, nosaltres que venim de néixer, no som significatius, no estem de convèncer els nostres electors, hem de convèncer la societat andorrana que podem aportar. Quin és el diferencial? Ja he dit que nosaltres no estem aquí per criticar el que han fet els diferents governs. No estem aquí per criticar l'oposició perquè diguem que l'oposició és necessària. I potser nosaltres al final de les eleccions siguem l'oposició. És a dir, un país democràtic cal una oposició. El que no es volem presentar és dir, amb tota l'experiència i amb la joventut que hi haurà dintre, volem concretitzar un model de país que oferirem a la gent. Per mi no és un problema de conservador. Ja ho he explicat que sí, sí. Volia conservar. Per mi és oferir un altre paisatge, una manera d'altra manera de ser. És així com a concepte i és el que estic lluitant. Potser és el diferencial. Les idees tothom les té. La manera de com construir potser és diferent.
0: Acabo, hem parlat de les generals. L'any que ve també hi haurà comunals.
1: Sí.
0: Virtus també treballarà per presentar candidatura o dependrà del que passi a les generals.
1: L'objectiu és fer participar al màxim que podem, però s'ha de ser realista. El dia d'avui és l'objectiu. Si arribem, això és una altra cosa. Jo he estat elegit, vaig guanyar 3 vegades i crec que vaig perdre 2 o 3 vegades. Vol dir que al nivell democràtic guanyes o perds. És així la política. No és No vas a la farmàcia a buscar el medicament perquè vas a guanyar. No, la tens a guanyar. Com la guanyes? Amb les idees, amb ser respectable, amb ser en consideració, en tinguent confiança i tot. No el 100%, però si no, en política, si no els exercins, val més que vagis a casa i mires les sèries argentines o brasileres.
0: Doncs Josep Duró, president del comitè fundador de Virtus, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos aquí a Andorra, per haver-nos parlat una mica de tot aquest procés formatiu del partit. N'estarem, com sempre, Josep, molt pendents.
1: Encantat de participar i de fer aconseguir passar un missatge positiu que és necessari pel nostre país.
2: Aquí a Andorra.
3: Aquest estiu, cuida els ulls com cuides la pell. A Visual Òptica Andorrana t'ajudem a gaudir del sol amb la protecció i la visió que necessites. Compra unes ulleres de sol i, per només 15 euros més, emporta-te les graduades. Promoció vàlida fins al 19 de juliol. Visual Òptica Andorrana, a l'Avinguda Carlemany 73 d'Escaldes Engordany.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
5: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a mobleslafàbrica.com.
2: Aquí Esports, amb Carles Rosell.

0: Molt bona tarda, què tal esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports, dimecres 10 de juny. Arribant al final de temporada, però hi ha temes encara, i un d'ells ha succeït aquest migdia, presentació del nou director esportiu del Morabanc Andorra, Jordi Ardèvol, qui accepta el repte de reconstruir el club tricolor, de posar les bases del Morabanc Andorra 26-27. El nou director esportiu vol fer un equip més físic, atlètic i ambiciós. Aquest és el titular i han estat les declaracions de Jordi Ardèvol, presentat, com diem, aquest migdia a l'auditori del Morabanc com a màxim responsable de la direcció esportiva del club. Ha deixat clares les seves primeres prioritats: fer una plantilla amb identitat, amb jugadors que tinguin ganes de créixer, amb fam per fer-se un nom a la Lliga Endesa i que siguin alhora físics i atlètics.
1: Volem jugadors que vulguin jugar aquí, volem jugadors que vulguin jugar aquí perquè volen créixer, perquè volen fer-se un nom a la Lliga, perquè volen créixer amb nosaltres, i nosaltres volem marcar, gràcies a aquest perfil de jugador, una manera de jugar que agradi a la gent, que ens ho passem bé, un punt més físic, un punt més atlètic. Aquesta és la idea que tenim sobre el paper.
0: Tot i que ha advertit que aquest procés no es pot completar en un sol estiu, ho faran a mitjà termini, o almenys per a la següent temporada construir una plantilla competitiva per tornar a créixer dins de la Lliga Endesa i no patir com les últimes temporades. A partir d'ara, el relleu de Francesc Solana començarà a mirar jugadors i a tancar l'equip el més aviat possible, però amb la calma que ho precisa i acumulant el màxim de coneixement de mercat i d'oportunitats. La primera pedra ja està resolta, que és a la banqueta, la de Zan Tabak, en la que ha defensat la renovació del croat, perquè Ardèvol està convençut que la personalitat de l'entrenador serà clau per consolidar el projecte i per fer l'equip que volen.
1: La personalitat dels equips, i si tu mires la Lliga, els equips que tenen personalitats més marcades, estan molt determinades per l'entrenador. Molt determinades per l'entrenador, i en trobar una manera que tots treballem conjuntament. Un entrenador que no segueixi el club et serveix tampoc com un club que no segueixi l'entrenador. Llavors, tot el que hem anat recopilant i el que sabem i el que hem vist ens fa pensar que el Zan és la persona ideal per buscar aquest perfil de jugador, per entendre què és el que aquest club i aquest país vol i intentar que l'afició es senti ben reconeguda. Per tant, no va ocupar massa temps la decisió.
0: Pel que fa a la confecció de la plantilla, ha admès que la recerca de jugadors de formació és una de les principals prioritats. Una ja la tenen amb la renovació del Xumi Ortega, però en aquest mercat cada vegada més competitiu és difícil trobar aquest tipus de perfils que són cupo a la Lliga Endesa, i més des de que ha tornat dels Estats Units, ha finalitzat la seva etapa com a vistaire i ho ha confessat en la roda de premsa, que s'ha posat al dia, però igualment el mercat europeu no és una lliga desconeguda per a ell, i està segur també que l'estaf l'ajudarà en aquest procés de transició. La plantilla que vol fer és de 12-1, aquest un amb un jugador de la casa. Veurem si és l'Aaron Ganal. I si es pot fer, o l'ideal, és que hi hagi un equilibri entre jugadors que coneguin la Lliga ACB i que també vinguin de fora, i si pot ser que sigui una barreja entre veterans i joves, tot i que el mercat et posa al seu lloc, tal com ha assegurat Jordi Ardèvol. Sobre els objectius, el nou director esportiu ha evitat marcar-se fites classificatòries, tot i que ha admès que tornar a Europa seria positiu per al creixement del club, i considera que ara no és la prioritat, sinó que la finalitat és fer un equip que jugui bé, que compleixi amb els resultats, i l'objectiu que apropi aquesta identitat de club.
1: El nostre objectiu ha de ser entrenar cada dia molt bé, jugar cada dia millor i millorar. Si a final de temporada estem en situació que ens permet la competició europea, bravo. També et dic que en un any, si la situació es dona, fantàstic. Si no, no estem ara per canviar radicalment i posar-nos una pressió i una motxilla de hem d'anar a Europa perquè si no vas a Europa no competeixes. Això tampoc és del tot cert.
0: És la carta de presentació de Jordi Ardèvol, que ha comentat que li va sorprendre l'oferta del Morabanc perquè no tenia la intenció d'embarcar-se en un projecte com aquest, però un cop el club li va explicar la proposta va dir que sí, amb la voluntat conjunta de planificar a llarg termini i de deixar una empremta al Principat.
1: Però la idea de construir, de mirar més enllà, d'intentar posar el teu segell a un equip o una manera de jugar, amb la meva personalitat, que és una personalitat tranquil·la, no vinc aquí a destrossar-ho tot, a canviar-ho tot des de 0 a 100. Mirem construint, tenim un staff de primer nivell que de ben segur m'ajudarà en aquesta transició. Doncs tot plegat em va encaixar molt i em va fer, com dèiem abans, no? Per mi és la prova més clara que estic il·lusionat, perquè no era una cosa que en principi jo tingués en ment.
0: En uns segons parlarem amb una persona que coneix molt bé la trajectòria de Jordi Ardèvol, perquè va estar amb ell en els seus inicis, però des del Morabanc, ara que arriba el Jordi Ardèvol després d'uns anys d'experiència als Estats Units, el mateix president Gorka Aixàs ha explicat que és un perfil que els va encaixar i que van veure que era una molt bona opció perquè és una persona amb la que es pot construir per a un futur. I és que Ardèvol, a més de treballar per diferents franquícies nord-americanes, va estar a la base com a director esportiu de la base blaugrana del Barça Bàsquet i 3 anys al Manresa. Destaquem també d'aquesta presentació les paraules d'Ardèvol sobre el Morabanc, qui ha destacat l'impacte que li genera veure un equip amb tot un país al darrere i que ha elogiat, sens dubte, el compromís de l'afició tricolor durant una temporada tan complicada, la importància del Morabanc Andorra al país vista per Jordi Ardèvol.
1: No sé si vosaltres podeu fer la idea d'això, però és molt impressionant estar un club que té tot un país darrere. Això impacta molt. És fàcil de dir, i per vosaltres és algo natural que teniu el dia a dia, però des de fora impacta molt, no? I quan venia a veure partits, quan sonava l'himne abans dels partits i tot això, doncs sempre m'ha causat un fort impacte.
0: I ara, a l'Aquí Esports, anem a saber més coses sobre la figura de Jordi Ardèvol. Si la setmana passada vam parlar amb el Carles Jodar de la seva etapa al Manresa, ens traslladarem avui uns anys enrere. En els seus inicis al Club Bàsquet Hospitalet, saludem a l'antena de Ser Andorra a Joan Ramon Paton, expresident del Club Bàsquet Hospitalet i que va coincidir amb Jordi Ardèvol. Bona tarda, encantat de saludar-lo.
2: Hola, bona tarda.
0: Soc conscient que fa la tira d'anys, Joan Ramon, uns 20 aproximadament, però com recorda el pas del Jordi pel club?
2: Sí, com tu dius, però clar, ja fa, justament ara fa 20 anys, perquè ell va fitxar com directiu esportiu de l'Hospitalet la temporada 2006-2007, i, bueno, jo la recordo, bueno, la veritat és que el Jordi, bueno, a part d'una gran persona, per mi és un gran professional. L'historial que té, jo crec que és ben clar, no?, també amb els 10 anys que va estar d'escout a la NBA i amb Manresa, Barça, té una trajectòria impressionant. I el que respecta al Club Bàsquet Hospitalet, doncs, bueno, la temporada que va estar amb nosaltres, doncs, bueno, ell també va ser una peça molt important quan vam fitxar el Sergi Vaca, que ell va fer el seguiment d'aquest jugador, va fitxar, i bueno, aquest jugador, doncs, com sabeu, doncs, ha triomfat a la NBA i aquí a Espanya, vull dir que un jugador molt, molt, molt interessant. I llavors, quan ell va deixar l'Hospitalet, que va fitxar pel Manresa, va ser quan el Sergi Vaca pues, també va marxar a l'equip manresà, no?
0: Ell és el descobridor d'Ivaca, el va portar a l'Hospitalet i amb aquest fitxatge ja apuntava maneres, Joan Ramon, del que és ara el Jordi.
2: Exacte, sí, sí. Bueno, jo he coincidit amb ell a alguns torneigs júniors d'aquest que fem cada any, no? Perquè, bueno, ja se sap que aquestes persones pues, el que van a veure futures figures i el torneig júnior nostre és molt important, torneig internacional dels més importants d'Europa, no? I coincidit amb ell, i, bueno, el considero una persona molt, o sigui, molt, no sé com dir-t'ho, molt important dintre del món del bàsquet i a més, una gran persona. Vull dir que només tinc paraules bones pel Jordi, Vull dir que jo crec que el Manresa, a l'Andorra, fa un gran fitxatge amb el Jordi. Mm?
0: I molt professional, entenc, perquè tu estaves des de la presidència, bé, des de la directiva, vicepresident en aquell moment, i ell estava als despatxos. Hi havia sintonia, no?, a l'hora de treballar i a més, que donava resultats.
2: Sí, sí, exacte. Sí, sí, vull dir, no sé, era una persona molt, molt influent dintre del món del bàsquet, no?, i vull dir, quan va fitxar per nosaltres, també ell, si no recordo malament, també estava com a scouting de l'ACB, si no recordo malament. Em sembla que va ser quan va fitxar que nosaltres provenia de l'ACB, que feia la feina de scouting. I, bueno, i després, pues, bueno, la trajectòria, com t'he comentat abans, pues, bueno, després va anar al Manresa, Barça, vull dir, en fi. I nosaltres, pues, bueno, també el coneixíem molt, com t'he comentat abans, perquè l'any sembla que va ser cap al... El 2001, 2002, 2003, va estar com directiu esportiu de la cantera de l'Hospitalet. Mm?
0: Va ser entrenador de la base, també?
2: Sí, va ser entrenador de la base, sí. Exacte. No me'n recordava, clar, del 2000, de l'any 2000, ara no me'n recordava si havia sigut entrenador de la base o scouting. No, va ser entrenador de la base, exacte, com tu has dit. Mm?
0: Als inicis del Jordi Ardèvol deia que el seu pas per l'Hospitalet va donar els seus resultats perquè... ell crec que ja estava al Manresa, però la plantilla 2007-2008 del Club Bàsquet Hospitalet, aquell equip que competia a la LEP Or...
2: LEP, exacte, sí.
0: Quins noms, A més d'Ivaca, Quino Colom, Alberto Corbacho, José Ángel Antelo, Javi Vega, Àlex Llorca... fins i tot un jugador que va estar a la NBA, com Chris Copeland, també... té el seu passat a l'Hospitalet i amb Josep Maria Izquierdo com a entrenador.
2: Exacte. I a l'Antelo també, bueno, que ja les anomenat tu, que també va ser MVP un parell d'anys del torneig júnior nostre. No, bueno, era una col·lecció de jugadors que bueno, per això competíem a l'Aleport, no? Ara la cosa ha canviat una mica perquè la situació, pues, sobretot la situació econòmica del club, pues, clar, no tenim prou mitjans per competir a l'Aleport, no? Bueno, a la primera FEB, que es diu ara, no?
0: 15 anys com a president, més de 40 com a directiu, així que tota una vida dedicada al bàsquet i el nostre reconeixement per endavant, Joan Ramon, i em quedo amb el que has comentat, que l'Andorra ha fet un gran fitxatge, que ha encertat i que segurament que tu també, com nosaltres, li desitgem molts èxits al Jordi.
2: Exacte. No tinc cap dubte que l'Andorra ha fet un gran fitxatge i li desitjo el millor tant al Jordi com al club. Vull dir que estic segur que farà grans coses dintre de l'Andorra.
0: Avui, en el seu dia, primer dia al Morabanc, presentació oficial del Jordi Ardèvol. Joan Ramon Paton, moltes gràcies per passar uns minuts amb nosaltres i que vagi molt bé i que el Club Bàsquet Hospitalet tingui el millor futur possible.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Vale?
3: Aquí Esports.
0: Vale, Joan Ramon, un plaer rebre l'expresident del Club Bàsquet Hospitalet, Joan Ramon Paton, qui va coincidir amb Jordi Ardèvol. A 4 minuts, una mica menys, de les 2 del migdia, ens queda poc temps per comentar altres temes. Un d'ells és el resultat de la selecció femenina de futbol, més que resultat, la derrota contundent davant Hongria per 6-1, i és que ara sí el combinat nacional tanca la seva participació a la fase de classificació pel Mundial Femení del 2027. Un sol punt és el balanç de la fase, això sí, contra la líder, contra Hongria en la primera jornada amb aquell empat a 0, tot i que ahir sí que van sortir escaldades perquè just al minut 3 van rebre el primer gol. És veritat que després es van refer i van saber plantar cara, però poc abans del descans rebien 2 gols més que sentenciaven el partit. A la segona part, als 10 minuts de la represa, retallava Maria de Cruz amb un gol de cap, però Hongria va acabar golejant a Andorra amb 3 gols més. I aquesta és la valoració del seleccionador Albert Panadero.
4: Bueno, partit que sabíem que era una plaça difícil de competir contra Hongria i bueno, hem començat amb dubtes i ben aviat entrem a Catalunya 1-0. Ens ha costat una miqueta agafar referència, la circulació que han portat a terme era molt, molt ràpida, ens trobàvem molt bé per dins i creant superioritats. I bueno, sí que és veritat que a partir del minut 10 hem començat ja a créixer defensivament i hem estat molt bé la primera part, bueno, sabent estar en bloc baix, defensant espais i creant alguna ocasió de primera aturada que hem tingut, no?, per poder empatar el partit.
0: Tancades les finestres de seleccions, tant per la masculina com la femenina, tornaran a partir del setembre, sobretot la masculina amb la Nations League. Ciclisme, ahir, als minuts finals del programa, vau escoltar la petita entrevista que li van fer a Pepe Cuevas, l'organitzador de la Purito, en què vam comentar que Samuel Sánchez serà el convidat especial per celebrar els 10 anys de la marxa cicloturista, una marxa que tindrà lloc el 2 d'agost i que s'ha consolidat com a destí de referència per a tots els amants del cicloturisme. Reunirà fins a 2.200 corredors després d'exhaurir-se totes les inscripcions disponibles. Mantenen aquesta idea de limitar la participació per garantir el correcte funcionament de la prova, tot i tenir una llista d'espera de 300 persones. I vull que escolteu la veu del Purito explicant que prefereix la qualitat a la quantitat, tot recordant l'experiència negativa de fa 7 anys de la Purito de fa 7 anys.
5: El 2019, si no m'equivoco, quan va venir el Perico Delgado vam arribar gairebé als 3.000 i vam tenir una mica de lío, no?, sobretot amb els avituallaments, i això és el que no volem. Volem que Andorra sigui un producte maco, un producte de qualitat, i jo crec que aquesta limitació de participació també ens ajuda també a que la gent s'apunti abans i sobretot que el participant que es trobi amb un producte al nivell del país.

0: Halifax queixant-se de la inacció de l'Església contra el capellà que li havia fet tocaments fa molt poc, el 2021, i que havia acabat abusant de més joves. La justícia ha donat la raó a la víctima. Omella no va apartar el sacerdot, tampoc va fer res, al contrari, va fer-lo rector d'una parròquia al Guinardó, on els Mossos el van acabar detenint per nous abusos 3 anys després. Avui el papa també ha anat abans a la presó de Brians. S'ha vist amb preses catòliques d'aquest centre penitenciari. Ha anat l'Andrea Villòria.
1: Sí, visita express de 20 minuts, però amb un alt contingut social. L'han rebut 80 presos i preses. Cantant cançons de missa com aquesta, amb la que normalment comencen l'Eucaristia dins la presó de Brians. Dues d'elles, la Montse i la Josefina, li han adreçat unes paraules.
2: Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
3: He estat una persona molt impulsiva, sovint qüestionava Déu i li demanava explicacions per tot.
1: I Lleó 14 respost amb un missatge per tots els interns.
4: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
1: Ha estat la primera vegada que un papa entrava a una presó a l'estat espanyol.
0: Ara són les 2:20 i el papa a aquesta hora dina a Montserrat amb els monjos benedictins i després ja torna cap a Barcelona, en concret anirà al barri del Raval, on a 4:45 visita la parròquia de Sant Agustí. Ha de conèixer l'obra social d'aquesta església gestionada pels agustins, que és el mateix ordre religiós al qual pertanyia Robert Prevost abans de convertir-se en papa. Es trobarà amb entitats per conèixer l'obra social d'aquesta església, per exemple, el menjador social de les Germanes de la Caritat. Ho explica el pare Michel, un dels mossens de la parròquia que serà l'anfitrió de Lleó 14.
5: Los que comen allá no todos son católicos, no todos son cristianos, pero acogemos. Es como la iglesia, como una madre, acoge todo.
0: Dels agustinians, volíem dir. Això serà 4:45 d'aquesta tarda, però ara on hem d'anar a aquesta hora és a la Sagrada Família. Ja sabeu, al centre de les mirades de tot el món a partir d'aquesta tarda. I anirem en un minut. Fins ara.
6: Cadena SER.
7: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
8: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
7: No puedo leer ni escribir.
9: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
10: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
11: Com a maravilles.
10: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
12: La rehabilitació energètica dels habitatges és clau per reduir el consum energètic i millorar el confort tèrmic. L'aïllament de façanes o l'aerotèrmia, substitució de calderes de gas per bombes de calor, poden suposar una reducció significativa del consum energètic i de la factura anual. El simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia permet identificar les actuacions més eficients per cada habitatge. Entra a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
10: Hora 14, amb Joan Bofill.
13: Cette croix de la tour de Jésus-Christ n'attend plus désormais que la bénédiction du pape en personne.
14: El papa León XIV bendicirá la recién terminada Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família.
15: La Torre de Jesús Cristo mudou para sempre a paisagem de Barcelona.
16: Dzień dobry z Barcelony. Za mną Basílica Sagrada Família, Basílica Świętej Rodziny. Jest to dzieło życia Antoniego Gaudiego.
0: Tot el món mira des de fa dies al temple de la Sagrada Família, però aquest vespre ho faran cada mes. És, no oblidem, el motiu principal de tota aquesta visita del Pontífex a Espanya, i és allà on a partir de 7:45 d'aquest vespre, Lleó 14 hi farà la gran missa que ha de culminar amb la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta que fa que el temple sigui el més alt de tot el món. Això ha de ser 7:45 d'aquest vespre, amb un espectacle de llums que ja s'ha vist com s'ha anat provant en les darreres hores, i allà a la Sagrada Família hi tenim Laura Pons. Què tal? Bona tarda, Laura.
17: Hola, Joan, bona tarda.
0: Suposo que a aquesta hora ja tot l'escenari a punt, la façana del naixement, ja tot preparat.
17: Sí, de fet, a la façana del naixement de la Sagrada Família és on estic ara mateix. Estic envoltada de periodistes nacionals i internacionals que fan guàrdia, també d'organitzadors que col·loquen les cadires, les grades, des d'on els espectadors presenciaran la missa aquest vespre, i també de molts Mossos d'Esquadra que han de vetllar per la seguretat durant tot l'acte. Tot està completament blindat. Ara mateix, Joan, l'ambient aquí és força tranquil. Tothom està

0: Encetem tema de llapis de memòria de Sor Gemma Morató amb Non je ne regrette rien, arrossegant bé la R, com feia l'Edith Piaf, un tema publicat l'any 1960 que s'ha convertit doncs, en tot un himne del no penediment, no? De les decisions que has pres al llarg de la teva vida, un himne d'orgull, que tu per què l'has inclòs en el teu llapis de memòria, Gemma?
1: Mira, l'he inclòs per dues coses. Una, perquè el puc dedicar als meus pares, que els hi agrada molt aquesta cançó. El meu pare va viure uns anys a França i sempre hem portat a la família una mica d'esperit francès. I per altre cantó, doncs, perquè realment puc dir en aquest moment de la meva vida que no em penedeixo de la vida que... o del camí de vida que he tingut fins ara.
0: Que... sent concrets, de què no te'n penedeixes? D'haver triat la vida religiosa? De...
1: Doncs allò que et pregunten moltes vegades, si tornessis a néixer, tornaries a fer el mateix? Doncs jo diria que sí. Home, sempre hi hauria coses que si les poguéssim polir...
0: Petits matisos, evidentment.
1: Les poguéssim polir. Però sí, jo vaig entrar molt jove a la congregació, tenia 18 anys, i per tant, un podria dir, ep, què has fet, no, de la teva vida... I quan un ja ha passat els 50, que ja perds la vergonya de moltes coses, com és ara el meu cas... Bueno, no hi tinc gaire mai de vergonya, però bueno, ara en tinc menys. Fas una mica de balanç, no?, de meitat de la vida i dius, tornaria a ser dominica de la presentació, tornaria doncs, a ser mestra d'educació especial, a ser periodista... aquest món de viure en comunitat, en una congregació internacional, que això et dona molta visió de món, i per tant...
0: I Gemma, què et va portar amb 18 anys a dir jo vull formar part d'aquesta congregació?
1: Uf, la pregunta del millor. Feia molts anys que no me la feien,
0: mira,
1: eh?
0: Mira, ha tornat.
1: Torna, tot torna. Jo sempre deia que no és que se m'hagués aparegut la Mare de Déu ni res de tot això, no?, sinó que en un moment determinat, molt jovenet, a més, jo sentia que hi havia una crida cap a aquest camí. Jo era alumna de les Dominiques de la Presentació a Reus, que a més soc de Reus, i hem de dir que avui fa 100 anys a la mort de Gaudí. I,
0: està tot rodó, eh? Ha quedat tot molt rodó avui.
1: Tot molt rodó, molt rodó. I per tant jo sentia que ho tenia tot, però hi havia un buit. I veient una mica les meves germanes de l'escola, doncs vaig pensar, i si el Senyor em crida, si Déu em crida per aquest camí? I de sobte un dia, llegint un calendari missioner que hi havia tot un escrit sobre la vocació, vaig dir, això és el que a mi em passa. I ja vaig començar tota una batalla en casa també, doncs, de dir, jo vull ser monja, perquè en aquell moment jo deia jo vull ser monja. En realitat no ho soc ben bé monja, perquè les monges sí que viuen en un monestir més contemplatiu i més amb una vida més, diguéssim, no simplement de clausura, sinó contemplatiu. Jo soc religiosa i tinc una vida completament activa i apostòlica, no? Però vaig dir, sí, jo vull ser com aquestes i crec que el missatge de Jesús té sentit. Té sentit. Després, amb els anys, estudiant teologia, encara ho he entès millor, i és el que explico als meus alumnes. Realment, el missatge de Jesús només és un, eh? O Jesús ve per ensenyar-nos una sola cosa, la veritable manera de viure. I ja està.
0: Que ara parlaves de batalla, que comences una batalla en casa quan
1: sí.
0: Tu decideixes que vols formar part de la congregació.
1: Sí, no els hi va agradar gaire. Jo no vinc d'una família, diguéssim, de missa de diumenge, ni... No. Vull dir, creient segurament no practicants,
0: home,
1: com tants n'hi ha.
0: Bueno, clar, aquella època l'escola religiosa es anava...
1: Bueno, la presentació, doncs, a Reus és un col·legi prou conegut com altres, i per tant, tal, però no...
0: Que a
1: no
0: casa,
1: hi havia...
0: al final, es vam haver de posar fulles, no?, perquè tu tenies molt clar.
1: Sí, bueno, un cop vaig fer 18 anys, doncs jo ho tenia claríssim, i, bueno, amb els anys, evidentment, els hi va passant, vist que sóc feliç. També crec que hi ha molta llegenda urbana, de que, ui, monja, no? S'ho perdrà tota la vida, i a lo millor ho he guanyat tota la vida.
0: Sí, això es depèn de com ho miris, evidentment. Però tu tenies clar que la vida contemplativa no era el que buscaves.
1: Vejam, l'orde dels dominics o l'orde dels predicadors a la qual pertanyo, contemplació, missió i predicació van tot alhora. Jo no puc predicar, no puc, compartir allò que crec si primer no ho contemplo. Sant Tomàs d'Aquino deia contemplata alis tradere, contempleu i doneu allò que heu contemplat. Per tant, la meva vida és mig contemplativa i mig activa, perquè si tot és activisme, no tens la gasolina perquè el motor funcioni.
0: I malgrat tu no... no? Que deia sí. L'Edith Piaf, imagino que en tots aquests anys, perquè dels 18 als passats...
1: 54,
0: al 54, algun dia, per minso que fos, se t'haurà despertat algun dubte, no? De, estic fent el que he de fer, soc on he de ser?
1: Mira, jo he tingut molta sort. No et dic que algun dia agafis una enrabiada, però com en tota família i en tota vida, de lo que sigui, no? Però no he tingut uns grans dubtes. Jo sempre he sentit molt en el fons del meu íntim o del meu cor, no sé com s'ha de dir, que sóc on he de ser. I això et dona una llibertat que no es paga amb res.
0: Entenc que sí que ho hauràs viscut amb germanes, no? amb companyes de la congregació.
1: Sí, segurament. He tingut molta sort amb la meva comunitat, tan grans com més joves. Sí que hi ha moments que hi poden haver de crisis, però escolta... És que la vida està feta de crisis. Sense crisis tampoc creixem.
0: Que diguem-ho tot, si algú té una crisi dins de la congregació i vol marxar...
1: Ah, també pot marxar, pot evidentment.
0: Ningú
1: et lliga la pota del llit. No cal patir per això.
0: Bé, hem sentit històries amb altres... No sé si són congregacions religioses, però, per exemple, amb els testimonis de Jehovà no és tan senzill.
1: Bueno, aquí jo ja... No m'agrada gaire parlar d'ells perquè considero
0: ets
1: que...
0: Ets teòloga i crec que estàs autoritzada.
1: Ratllem un tema quasi sectari. Tota religió que tregui la llibertat hem d'anar molt en compte. I, per tant, dins el catolicisme, això que et deia abans, Jesús ens ve a ensenyar la veritable manera de viure. Aquesta veritable manera de viure és la pròpia llibertat. Que no vol dir llibertinatge, eh? Que no vol dir com ho entenem avui dia, jo veia els altres que es fotin. No. És una llibertat d'esperit de saber que estic on he de ser o que estic treballant el camí que jo em vull treballar, no? I, per tant, no, en aquest cas, la llibertat davant de tot i si un erra el camí o el que sigui, doncs...
0: Pot rectificar.
1: Rectifiquem i endavant. Doncs... I d'històries d'aquestes n'hi ha moltes.
0: Doncs ja va dir la Gemma, vull dir, en qualsevol moment es poden deixar els hàbits i fer-te pecador no, però pescador sí.

0: Una havanera creada per Antònia Vilàs, que al llarg dels anys doncs, han interpretat grups com les Anxovetes o aquests que estan sonant, és a dir, els Port Bo. Gemma, aquí fa aquesta història d'un jove que no vol ser frare, sinó que vol ser pescador, com el seu difunt pare, en el teu llapis de memòria.
1: Doncs mira, hi fa que jo quan era petita passava els estius amb els pares i els avis a l'Hospitalet de l'Infant, més avall de Reus. I el meu avi era molt de la ràdio, i que per cert era molt de la SER també.
0: Molt bé, l'avi. Veus?
1: Però
0: home savi.
1: Tot el dia tenia la ràdio posada, i quan no tenia la ràdio posada, tenia cassets, i ell posava moltes havaneres també. I aquesta havanera, no sé si pel fet de que és una pregària en el fons, no? Doncs em va quedar molt, molt marcada. A part de que m'agraden molt les havaneres. Crec que és un cant català que va molt endins.
0: Que ara deies això, no? Que és una pregària en el sentit més literal de la paraula, no? És un noi...
1: Que entra en un monestir i perquè doncs, sa mare li fa gràcia, s'entén, no? Perquè el pare mor a la mar, no?
0: I clar,
1: ell vol seguir sent pescador i la mare el té més segur en el monestir, la vida.
0: Que en tot cas diria que ara mateix l'ofici de pescador no està molt de moda entre els més joves. Ara vegem, entre els joves avui dia, el tema de la fe, de l'espiritualitat, com el veus?
1: Ui, això és un tema que acaba de ressorgir i de canviar, i molt. Jo crec que si parlem del sentit espiritual més ampli, hi ha un retorn. Hi ha un retorn. Molts joves, jo ho veig a la universitat, els meus alumnes, estan farts, fregits d'aquesta societat, del tenir, del consumir. Se n'estan donant compte que en el fons hi ha un buidor i que han de trobar alguna cosa més veritable que no sigui el anar a comprar, el trepitjar el company per anar més amunt, etc. No? O aquesta manera de treballar amb aquest estrès tan horrible. I, per tant, en el sentit ampli de l'espiritualitat, doncs, trobar una mica de pau al cor, les religions o d'aquí una espiritualitat concreta ajuda. I ho hem vist últimament, per bé
0: sí,
1: i per mal.
0: Tu ho estàs percebent, aquest repunt.
1: Sí, jo aquest any he tingut un grup d'estudiants de periodisme, publicitat i audiovisuals que fins i tot els vaig... Fa 27 anys que dono classe a la universitat i els vaig felicitar de l'interès. Jo dono comunicació, cultura i espiritualitat. De l'interès tan gran per entendre aquest món una mica més transcendent, il·limitat, absolut, digue-li com vulguis, Déu, uh-huh. Yahvé, Alà...
0: I per què deies per bé i per mal?
1: Doncs per bé i per mal, perquè s'ha parlat molt doncs, de la pel·lícula Los Domingos... S'ha parlat de la Rosalía i tal... Dic per bé, perquè això atansa, obre, trenca... Jo crec que ja hi ha tot un jovent que ja no té segons quines idees ficades al cap, estan més nets, diguéssim, de prejudicis, però per l'altre, doncs, també penso que a vegades una oreneta no fa estiu. I pot ser que la Rosalía ara estigui molt espiritual i demà passat ens digui una altra cosa, no?
0: Si tens aquesta percepció que potser ha aprofitat el corrent.
1: No, jo no crec que ella hagi aprofitat res, jo crec que ella sent el que canta, però que et vull dir que no crec que ara es dediqui tot el que li queda de carrera musical a qüestions
0: sempre
1: espirituals.
0: Sempre ens sorprèn la Rosalía. L'has escoltat, Lux, aquest
1: sí,
0: disc?
1: Sí, sí.
0: I què t'ha semblat?
1: És que jo sóc molt desastre amb la música. Vejam... ni m'agrada ni em desagrada.
0: Indiferència?
1: O sigui, més que indiferència, la música no em desagrada, la posada en escena tampoc és que m'emocioni. El vel de monja... Llavors, és que totes les monges hem de portar vel... No ho sé. Hi ha alguna cosa que no... Que l'entenc, diguéssim... com a espectacle.
0: Tens sensació

0: Congregacions enfrontades.
1: Exacte.
0: Escolteu música a les congregacions?
1: Bueno, qui li agrada, sí. Hi ha gent que porta els cascos
0: amb
1: tot
0: els auriculars,
1: el dia.
0: Però no hi ha una música en comú, com si diguéssim. Vinga.
1: Bueno, la meva comunitat... Clar, cada comunitat és com cada família, eh? Cada casa és un món. La meva comunitat som més de mirar sèries,
0: sí?
1: Que pas d'escoltar música. Sí, això és una manera d'oxigenar-nos del treball de cada dia.
0: A què esteu enganxades, ara?
1: Oh, espera't. Tots són sèries o de policies o sèries d'Estats Units.
0: Sí, teniu un Netflix...
1: Tenim l'Amazon Prime. No sé si es pot fer, però ja
0: bueno,
1: has fet propaganda.
0: Ja l'has dit, ja l'has dit, tu.
1: Tu també l'has dit, o sigui...
0: I Netflix. Teniu l'Amazon Prime i aneu mirant.
1: Sí.
0: Vinga. I
1: sí, sí, sí, sí.
0: Quantes sou allà dins? Perquè, clar, triar una sèrie ja costa entre un i dos.
1: No, pensa que les comunitats de vida apostòlica... Podem ser moltes o podem ser poc... A la meva comunitat, en aquest moment, som tres, perquè pensa que a Barcelona tenim diverses comunitats, moltes comunitats. En aquest moment som tres, les altres dues encara són més joves que jo, i la veritat que si ens avenim, la qüestió és entretenir-nos una estona. I també les sèries, no sé, també aquestes de bombers, de Chicago, totes aquestes de Chicago ens agraden molt. També crec que ens donen, jo perquè sóc d'aquest món més periodístic, no? Trobo que les sèries també ens donen uns punts de per on va el món, de què es vol destacar, què convé, quins són els problemes. Per exemple, hi ha sèries d'un moment donat que es veu molt de racisme als Estats Units i ho comentem, ho analitzem. Mira.
0: No, ara pensava que també hi ha moltes sèries de zombis.
1: Ah, no, aquestes no hi hem arribat. A més, tenim una de les germanes, tot el que sigui de por, no, i per tant
0: tu
1: no.
0: Tu sí, per això, si t'ho posen...
1: Jo em sembla que em vaig quedar amb una que em va fer molta por fa molts anys, que vam anar a veure en comunitat al cinema.
0: Quina?
1: No sé què, de les Brujas de Blair.
0: Sí.
1: I després d'aquella pel·lícula, bueno, a part de que sóc de l'època de los viernes, que era allò, Viernes 13 o Quinta Parte...
0: Fins aquí ja vas dir.
1: Ja, prou.
0: I Los Domingos, que per cert és la Premi Goya millor pel·lícula d'enguany.
1: Sí, sí.
0: L'heu vist en comunitat,
1: doncs,
0: també?
1: Doncs no l'hem vist encara.
0: No l'has vist?
1: No, només he vist trossos. I llegir moltes crítiques, però encara no he tingut l'oportunitat de...
0: Però perquè no l'has volgut veure o perquè...
1: No he tingut temps, la veritat. Últimament tenim molta feina i toco moltes tecles i no vam tenir temps d'anar al cinema... I em sembla que les plataformes encara no hi és. O sigui que...
0: Saps de què va, per això, no?
1: Sí, clar.
0: O sigui, una noia de 18 anys,
1: sí,
0: com algú que ara ens explicava.
1: Exacte, això quan ho vaig llegir vaig pensar, mira, la meva història, però...
0: Ella decideix fer-se monja de clausura.
1: Sí.
0: Que hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció i és que la protagonista no entra a una congregació real, entra a les Betines, que és una congregació que s'inventa la directora, la Lauda Ruiz de Zúa. Per què ho deu fer? Per no ofendre ningú? Per... Bueno, l'hauríem de preguntar amb ella, eh?
1: Sí,
0: ja ho
1: clar,
0: sé, però...
1: li hauríem de preguntar, no ho sé. A la millor és una manera també d'agafar elements d'un esperit o d'un carisma, com diem en les congregacions, cada congregació té un carisma, i agafar de cada una el que més li convé, cinematogràficament parlant.
0: Pot ser. Li preguntarem amb ella.
1: Això, un dia l'entrevistes.
0: Que ara et preguntava si escoltàveu música a les congregacions... El que sí que em consta és que canteu, no a les congregacions, sinó a missa, amb cançons
1: no,
0: com...
1: No, jo canto com un almeje, o sigui que...
0: Tu, per exemple, cantes com un almeje la nostra alegria?

0: nostra alegria sonant el llapis de memòria de la periodista, teòloga, professora i religiosa Sor Gemma Morató, que aquesta la canteu a missa. Però tu dius que
1: sovint la cantem a missa, sí, els que canten bé, com aquest dematí Sor Conchi allí a la presó. A mi el que m'agrada és la lletra, la nostra alegria ningú no ens la prendrà. I em recorda una germana de congregació que ja fa molts anys que va morir i era una autèntica iaia, i ella sempre deia la nostra alegria ningú no es la prendrà, i realment quan un ha trobat l'alegria de Jesús costa molt que et prenguin del tot l'alegria.
0: Sí, estem parlant de l'alegria de Jesús.
1: Sí, estem parlant de l'alegria que un viu, i que jo, en general, intento ser una persona alegre, però l'alegria, en el fons, no te la donen les coses ni les circumstàncies. Te la dona el teu interior. I en aquest cas, en el meu interior, doncs, intento tenir-hi a Jesús. I, per tant, això fa que tots els contratemps, les coses dures, el que pugui ser difícil, ho encaris d'una altra manera. Perquè la vida assegurada no la tenim, les monges.
0: És el que Estopa diu, no? Les penes con rumba són menos penes,
1: doncs,
0: Morena.
1: Si fa o no fa.
0: Però que teniu la sensació que algú us vol treure l'alegria.
1: No, el món no et pren moltes vegades l'alegria.
0: Ai, sí, a mi sí.
1: Aquí hauríem de filosofar, que no et fa patir veure aquest món com està. Tenim la guerra aquí a la cantonada, ahir mateix, no? El papa va beneir totes aquelles ambulàncies que marxaven cap a Ucraïna. Quants anys portem de guerra d'Ucraïna? I aquí seguim. I la tenim a la cantonada. Això fa patir? Que no fa patir que a Barcelona hi hagi tanta gent sense habitatge, tanta gent sola? Una de les noves pobreses és la soledat de la gent gran i de la gent jove. A la meva comunitat tenim, des de després del Covid, un projecte en qual venen gent a classe, gent gran, i hi ha molta gent que viu sola aquí a Barcelona. Perquè, mira, els pobles a vegades queda més apaivagat. Però la soledat és molt dura.
0: Que sé que hi ha molt bon rotllo amb les teves companyes, no, de congregació, que ja sí que hi ha alegria, però també t'he llegit que parlaves de la generació TAP a dins de les comunitats religioses.
1: Com a la societat.
0: Sí.
1: Mira, és que a vegades posem l'Església com si fóssim una cosa fora del món, no? Som gent del món. La història de l'Església va al mateix temps, o en paral·lel a la història de la societat, i, per tant, a mi em va cridar molt l'atenció aquest llibre d'un professor català, però que està al nord d'Europa, que es diu així, la generació TAP, i parla, doncs, d'empreses, institucions, universitats, en què no es deix pas, bueno, suposo que mitjans de comunicació, no es deix pas a les noves generacions. També passa això a les congregacions. És veritat que hi ha menys vocacions i a vegades és més fàcil de dissimular, perquè dius, però la vida té etapes i, per tant, hem de deixar pas que cada un agafi la seva responsabilitat. Després hauríem d'analitzar si el jovent d'avui quina responsabilitat vol. Però hem d'obrir camins, mai tapar-los.
0: Però també hi ha TAP, o sigui, a les comunitats religioses.
1: És clar, com en tota vida humana. És que no som éssers angelicals ni perfectes.
0: I com t'hi portes tu amb la generació TAP?
1: Doncs ara ja ho tinc bastant assumit.
0: Assumit, eh?
1: Assumit. Ah, no, és que no tenen remei. La generació TAP no té remei, és una generació que ara deu tenir, jo què sé, 70 anys, per dir alguna cosa, no ho sé, una mica menys, una mica més.
0: A més, tens el greuge de que en una feina al final et jubilaràs, però el vostre és vitalici.
1: Exacte, sí. Bueno, però també hi ha oficis que la gent es jubila més tard. Jo no vull que la gent es jubili, però la vida canvia. I has de deixar pas a noves idees, a creativitat, o almenys a treballar, que dins de l'Església això s'està treballant molt, que en diem sinodalitat, treballar amb equip, amb diferents pensaments. S'ha acabat això de que hi hagi un que mana i els altres facin. No, hem de ser tots en taules rodones i tu dius blanc, l'altre diu negre, l'altre diu vermell, i de tots aquests colors a veure quin color surt.
0: Amb la divergència.
1: Exacte.
0: I això costa amb, amb cert sector dins de les comunitats.
1: Doncs costa igual que si... Bueno, jo no sé si tens família o estàs casat o tens fill, però costa igual que posar d'acord a vegades la família de... Lo mateix.
0: Clar, però a la família no li puc dir al meu avi que és generació TAP dintre de la família.
1: Home, jo tampoc els hi dic a la cara sou generació TAP. Això són articles i reflexions que he fet i que a vegades, quan vaig a donar segons quines formacions, doncs ho dic, igual com ho diria si em dediqués a fer de coach per alguna empresa, no? Una mica és el meu tarannà de dir com obrim camins, com aprofitem l'experiència, però aprofitant l'experiència també hem de veure que el segle XXI té tot un ventall de possibilitats que no tenia el segle XX.
0: I t'ha passat factura, dir-ho?
1: No, no, no em puc queixar, no sé. La llibertat, deu ser que tinc, no m'ha passat factura. Home, suposo que potser algú li pot doldre, però clar, és allò que si... Si pica vol dir que...
0: Alguna cosa hi ha, eh?
1: Exacte.
0: I entre germanes de diferents comunitats religioses també hi ha bon rotllo?
1: Sí, hi ha bon rotllo entre comunitats de la mateixa congregació, d'aquí i de la allí on estem al món, i comunitats de diferents congregacions. O sigui, i, per exemple, a vegades ens trobem doncs, totes les... congregacions dominiques, no? Això que et deia abans, unes fundades per un dominic, les altres per no sé què, bueno, ens trobem, o a vegades ens trobem congregacions diferents, franciscanes, el que sigui.
0: I és guai?
1: És guai.
0: Mola?
1: Sí, mola. Sí.
0: Bueno, és com un congrés, no?
1: Sí, és com, jo què sé, tots aquells que estimen el mateix es troben, no? Doncs...
0: Cadascú amb els seus matisos.
1: Exacte, però hi ha molts punts en comú i això és molt enriquidor.
0: Que, Gemma, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És a dir, estima, estima, que això mai no fa mal, del grandíssim Xesco Boix. Què hi fa el teu llapis de memòria?
1: Doncs mira, hi fa que jo d'adolescent formava... Bueno, estava a la parròquia i teníem un grup de joves... I de tant en tant doncs, anàvem de cap de setmana, de trobada i tal, no? I moltes vegades cantàvem aquesta cançó, Estima, estima, que això mai no fa mal, i és un remei com cal, que a més trobo que és una tornada que és ideal per aplicar a la vida mateixa. Però després hi ha una estrofa que diu la vaca negra dona llet blanca. Jo en aquell moment, i durant molts anys, no vaig entendre... Què vol dir?
0: Què deia el Xesco, eh?
1: Què vol dir que la vaca negra dona llet blanc? I després, al cap dels anys, un dia, amb un recés, vaig tenir una mena d'il·luminació i vaig pensar, ara ja sé què vol dir. Vol dir que, malgrat jo tinc els meus límits, puc donar coses maques als altres. Puc aportar el bé. No seré perfecte. No? Si ho diguéssim amb llenguatge teològic, doncs, jo amb els meus pecats, però malgrat sigui pecadora, perquè doncs, no sempre fas les coses com les voldries fer, puc generar bé, puc generar comunió, puc aportar als altres, puc escoltar, acollir, donar. I aquest és el punt que em va obrir. I moltes vegades faig recessos en què poso aquesta cançó, no? Primer que tot, estimar. Si estimes, com deia Sant Agustí, estima i fes el que vulguis, una mica, no? Doncs, si estimes, les coses es veuen d'una altra manera.
0: Doncs escoltem una mica el poeta de la vaca negra que dona llet blanca, Xesco Boix.

0: pica ben fort, es punxa l'absurd.
1: Ara, Gemma, fes el selfie, tu vés fent, jo et vaig preguntant. Ens acaba de fer un selfie aquí, sort Gemma Morató. Ara ens deies, no?, que escoltaves el Xesco a això, quan eres jove, infant...
2: Adolescent, adolescent.
1: Sí, perquè tu ets de principis dels 70, és més o menys quan ell... Ets d'aquesta generació que es va criar escoltant-lo amb ell. També ens has dit que ets de Reus. Quins records tens d'aquells Reus dels anys 70, on tu et cries?
2: Mira, tinc el record dels Reus, que espero que encara sigui el que és ara, no? I, bueno, crec que sí. Un Reus emprenedor, en què la gent es coneix, que sempre hi ha ganes de fer coses, de molta cultura, de molt de comerç... en el meu cas de fer teatre, de fer molts anys teatre a l'escola, i ara t'explicaré una anècdota. Resulta que ara fa 60 anys que a la meva escola es fan pastorets, i van demanar a partir dels 50 anys gent que havien fet pastorets per fer una representació pel desembre que ve, no? I m'he apuntat a tornar a fer els pastorets. I de Rovelló, que és el paper que vaig fer, no? I, per tant, he retrobat aquell Reus, això de cultura, de tradició, de gent que s'ho passa bé, de que s'ajunta, de que pots passejar per Reus, etc.
1: Sí. Quan tens la funció, que vindrem?
2: Espera't, ara no sé si és el 12 de desembre.
1: Bé, teniu temps per assajar. I a tu, Gemma, quan de petita et preguntaven què vols ser de gran? Tu què deies?
2: Doncs jo no recordo haver dit res. Perquè pensa que jo amb 15 anys ja deia que volia ser monja.
1: I amb 7, 8?
2: No me'n recordo. No...
1: A casa què es dedicaven?
2: Bueno, el meu pare va ser director de banc tota la vida i després va ser regidor a l'Ajuntament de Reus. La meva mare, a part d'un temps de tenir una botiga i ser molt bona costurera, d'això no... La veritat que no tinc idea. Sí que de més gran ja tenia el tema del periodisme molt ficat.
1: Primer va arribar la teologia o primer va arribar...
2: Mira, jo vaig entrar amb 18 anys. Just havia començat primer de magisteri. Vaig fer magisteri d'educació especial. Un cop vaig acabar magisteri, vaig fer periodisme.
1: Carai, tu.
2: Després de fer periodisme, entremig treballant, vaig fer teologia i després em vaig doctorar en humanitats. O sigui que...
1: Quantes tens,
2: en total? I no m'agradava estudiar.
1: Fixa't tu.
2: Això perquè s'animen si els que ara... diuen, i això d'estudiar, no m'agrada.
1: Que, de fet, tens diferents tasques relacionades amb la comunicació, perquè ets la coordinadora digital de la teva congregació a 38 països, també ets professora universitària de comunicació, diria que també tens la banya posada en revistes, en ràdios... Quina marxa porta, Gemma!
2: Vull dir,
1: vida molt activa, eh?
2: Sí, molt activa.
1: També, a part de comunicació, crec que també imparteixes matèria religiosa?
2: Sí, dono teologia moral a l'Institut Superior de Ciències Religioses d'Don Bosco, on dono totes les morals, moral fonamental, personal, social, dono pedagogia i mitjans de comunicació. I a la Facultat Blanquerna de Comunicació dono, com he dit abans, aquesta... que és comunicació, cultura i espiritualitat. I també aquest any, aquest curs que ara acabem, he donat història social a educació social de la Pere Tarrés.
1: Que on dones ciències religioses, els teus alumnes són tots creients o no té per què?
2: Sí, no tindria per què, però en el cas
1: tots.
2: Normalment són religiosos o religioses en formació. Després també hi ha laics, que són professors d'escoles religioses, que volen ser, doncs, professors de religió o portar la pastoral de l'escola, i, per tant, hi ha gent una mica de totes les edats, família i creients, doncs, que es formen més per poder transmetre l'Evangeli.
1: Que crec que en aquestes classes el que deixes molt clar, això he llegit almenys en els teus alumnes, és que els creients no són millors que els laics.
2: No, a veure, ui.
1: Ui,
2: sí, els laics també són creients.
1: Ai, que
2: vols dir que els religiosos sí. no són millors que els... No, clar, tots som fills de Déu, tots tenim la mateixa dignitat.
1: Tots és tots.
2: I tots, com va dir el papa Francesc a la Jornada Joves de Portugal, tots, tots i tots. Aquí cap tothom. Aquest és el missatge de Jesús. No em separis creients i no creients. Tota persona de bona voluntat que vol el bé de l'altre, ni que no ho sàpi, té Déu al seu costat.
1: Ni que no ho sàpiga, eh? Ni que no el vulgui.
2: Ni que no el vulgui. I com que no el vol, Déu ho respecta. Que aquest és el punt de la llibertat, que Déu mai ens prendrà la llibertat. Sempre som nosaltres que estem oberts a dir, ei, Déu, hi ets o no hi ets? M'ajudes o no m'ajudes? Em dones fe o no me la dones?
1: Sí, ell ho respecta, però ja està, eh?
2: Allà està. Bueno, allà està esperant si volem anar o no.
1: Si despertes o no despertes.
2: La llibertat.
1: Doncs, Gemma, arribats a aquest punt, crec que ha arribat l'hora que soni la cançó que parla del teu color preferit. És a dir, el color...
2: Esperança.
1: Esperança.

0: peça de l'argentí Diego Torres, sonant al llapis de memòria de Sor Gemma Morató, que és un tema publicat l'any 2001, quan a l'Argentina doncs, estava enmig de la greu crisi del Corralito. Ara bé, Gemma, amb els anys aquesta cançó doncs, ha traspassat totes les fronteres i ja no parla només d'aquella trista situació, sinó que ja és un himne de resiliència universal, no diríem, que hi fa, entenc que va per aquí, no? pel que l'has escollit pel teu llapis de memòria.
1: Doncs és una cançó que a vegades cantem en trobades amb germanes o a l'escola i crec que és molt potent, és molt forta, no? I és un crit de dir aquest treure'ns la por. La por és molt mala consellera. Hi ha gent que li agrada mantenir la gent amb por. I, per tant, aquest treure's la por, aquest de dir no, l'esperança de que tot serà millor, de que ho podem fer millor, de que podem fer un món millor, de que podem fer un món que torni a ser més humà. I no una mica el que va passar al Covid, no? Havíem de ser molt solidaris, però el paper de vàter tot a casa meva. Llavors, una mica... aquesta esperança de que entre tots puguem doncs no dividir, sinó sumar.
0: Tu la conserves, l'esperança?
1: Jo sí. És l'últim que es perd, diuen, no? Doncs encara no l'he perduda.
0: Diuen que és el sentit de l'humor, eh?
1: Ah, mira.
0: Això em deien, que primer va l'esperança, després el sentit de l'humor.
1: Ah, doncs mira, deuen anar de la mà.
0: Que a tot això, Gemma, que això t'ho pregunto en matèria de periodista, penses que les comunitats religioses en general es comuniquen bé? De portes en fora?
1: Ui, no. Els hi costa molt. Justament l'any passat vaig donar una conferència a Madrid als responsables de comunicació de les congregacions religioses i era sobre el silenci comunicatiu que moltes congregacions tenen. És veritat que hi ha moltes congregacions que han aconseguit un equip de comunicació i funcionen molt bé, que tenen un cap de premsa, i per tant hi ha un interlocutor, però n'hi ha d'altres que els hi costa molt de veure que aquest punt comunicatiu és vital avui dia per existir, no? I que, bueno, s'hauria de tenir. Ja dic, hi ha dominics, jesuïtes, salesians, tenen bons equips de comunicació molt potents amb periodistes professionals, però altres congregacions els hi costa més. Encara hi ha d'això de... O s'han enganxat els dits, eh? També hi ha molta gent d'església que amb els periodistes s'han enganxat els dits. S'han sentit tergiversats, no entesos. Tu perquè tens un programa xulíssim que dura una hora, però normalment els 30 segons de titular a vegades poden fer molt de mal amb una cosa que potser necessita una explicació més llarga.
0: Tu has escrit molt sobre vida consagrada, comunicació i espiritualitat. I també vas escriure un informe titulat Caminos para sanar toda situación de abuso.
1: Efectivament.
0: De què anava això?
1: Doncs dels abusos a l'Església, sobretot dels abusos de poder i de consciència, no tant els sexuals, perquè estan com més estudiats, i a més, jo parteixo de que quan s'arriba a un abús sexual ja hi ha hagut un abús de poder o de consciència, i per tant el primer que s'ha de veure és com parem els abusos de poder i de consciència dins l'Església i dins la societat. Eh? Jo vaig anar al Parlament de Catalunya el tema aquest dels abusos de l'Església, que al final és de l'Església i de tothom, i mirant les estadístiques, els de l'Església són molt petits al costat de... Me sembla que era una barbaritat, un 70% d'abusos en les famílies.
0: Sí, sí, clar, però l'Església...
1: L'Església ha de predicar amb l'exemple.
0: Evidentment.
1: Exacte. Llavors, bueno, és tot un tema de reconèixer que hi ha hagut gent que ho ha fet molt malament. I una cosa que a mi em crida l'atenció i que m'impacta molt i em fa patir molt, i no m'ho callo, que és que encara avui n'hi hagi. Clar, un arriba a la conclusió de que qui fa un abús avui dia hi ha alguna cosa que no funciona, perquè és que si no, no s'entén, no? Evidentment, hauríem de predicar amb l'exemple. Jo crec que el papa francès ja va començar amb política de tolerància zero.
0: Hi ha hagut un canvi comunicatiu, també, al respecte.
1: Sí, jo crec que ja hi ha menys vergonya. menys vergonya en el sentit de que durant molts anys era salvar la institució i no la persona.
0: Sí, però clar, si feies això, el silenci l'únic que feia era posar tothom al mateix sac. Exacte. No era l'Església el que feia això. I no, és aquest, és l'altre i és el de més enllà.
1: Sí.
0: O la de més enllà.
1: Exacte. I un altre dels patiments, diguéssim, és que hem d'assumir els pecats des de no sé quan perquè jo formo part de l'Església, no? Això a vegades tampoc és just perquè... això que veus a les xarxes de tanta ràbia, no? Tota l'Església és dolenta. No, perdoni, tota l'Església no és dolenta. Fem coses bones, intentem fer coses bones.
0: Com dius tu, hi ha de tot, no?
1: Hi ha de tot, a la vinya del Senyor.
0: Que d'aquí també has escrit molt, és del Papa, de Lleó XIV. N'has escrit, crec que portes dos llibres.
1: Sí.
0: Un d'ells, pel que he llegit, el vas escriure en 3 dies.
1: Efectivament.
0: Com s'escriu un llibre en 3 dies, Gemma?
1: Doncs, bueno, el vaig escriure. La veritat és que va ser reptes periodístics que et sorgeixen i un editorial dels Estats Units, que ni els conec ni els he vist mai, me van oferir un contracte de dir, mira, des que surti el Papa al balcó de la Vemus Papam, tens 3 dies per entregar-nos un llibre, que avui mirava i són 115 pàgines. I dius... Ho mirava avui perquè ahir vaig rebre el primer premi d'aquest llibre als Estats Units.
0: M'ho van notificar,
1: no? I ho vaig fer. Ho vaig fer a partir d'un tema molt curiós, que no se n'ha parlat gaire, que és el primer papa que coneixem que va sortir a la Vemus Papam amb un discurs escrit. I d'aquell discurs vaig treure 10 capítols i els vaig anar desgranant a partir... La meva tesi doctoral és sobre història del periodisme i religió en el Full Dominical de Barcelona, que és de 1896. Llavors vaig buscar els fulls dominicals, fulls dominicals són aquests fullets que es reparteixen el diumenge a les parròquies, a Chiclayo, al Perú, a veure què escrivia el bisbe Pere Bosch, no? I a partir d'aquí vaig anant trobant el fil conductor del que ara és el papa i que crec que segueix sent aquell missioner de Chiclayo, no?
0: I creus que portava el discurs perquè ja ella s'olorava que això anava bé i per si de cas... És com un actor que està nominat a millor actor i diu, jo em preparo el discurs...
1: No, jo crec que per això va tardar tant en sortir.
0: Ah, va dir, doneu-me una estona que vaig a escriure
1: perquè vam estar molta estona esperant des de la fumata blanca fins que va sortir. No era normal tanta estona per vestir-lo.
0: Ara ho entenem tot. Que, a més, ve una editorial nord-americana que no coneixes de res a proposar-te això i surt un papa nord-americà.
1: Això ja és... No, me va agafar una mica de mal d'estómac, eh? Però bé, mira, al final la vida és així i ara n'he escrit una altra, però a Claret en català, o sigui que...
0: Bé, però aquí és una mostra més del que diu aquesta cançó de Rubén Blades, no?, amb la que acabarem, que sorpreses té de la vida. Quina sorpresa més t'ha donat la vida, a més d'això, no? D'escriure un llibre per una editorial nord-americana i que, pam, surti un papa nord-americà.
1: Mira, jo crec molt en la providència i moltes coses que he anat pensant al llarg de la meva vida al final s'han donat, no? Jo vaig acabar periodisme i pensava, ai, m'agradaria treballar en algun mitjà d'església. I vaig acabar sent subdirectora de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. Vull dir... que hi ha hagut moltes coses
0: moltes
1: a la meva vida.
0: Moltes sorpreses positives.
1: Sí. Jo crec que des que tinc ús de raó, la tornada d'aquesta cançó me defineix.
0: Doncs tanquem amb Pedro Navaja. Sor Gemma Morató, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies, Jordi. Molt xulo.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Pol Llergo a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar l'últim Llavis de Memòria d'aquesta temporada. Demà us explico millor de què va això. Que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb Rubén Blades.

0: La Ventana, con Carlos Francino.
1: Si me compro un caprichito ahora, ¿me estoy quitando un caprichito para cuando esté jubilado? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre, con los planes de pensiones que entienden cómo eres y cómo quieres ahorrar. Maximiza tu ahorro para tu jubilación de manera sencilla y eficiente. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
2: La Ventana. Radio Ser Principat d'Andorra.
3: No és fàcil aconseguir un augment de sou, o potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
4: 10 vivències, 10 exemples, 10 dones, 10 mesos repassant la història recent d'Andorra des d'una perspectiva de gènere. Acte de cloenda d'en Veu de Dona, amb Khadija Amin.
5: Hola, jo soy Khadija Amin, periodista i activista. Os espero el 29 de junio en Andorra para denunciar el apartheid de género en Afganistán.
4: Noemí Rodríguez.
6: Hola, soc Noemí Rodríguez, periodista, i us espero el 29 de juny a Andorra la Vella per parlar de la situació de les dones a l'Afganistan.
4: L'actuació de Marta Roura.
7: Tes bras m'ont prise quand je tombais, mon ventre s'en souvient sans fin.
4: I l'homenatge a les dones de la sèrie. Dilluns 29 de juny a les 7 de la tarda al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Acte de cloenda d'en Veu de Dona. Reserva ja la teva invitació a serandorra@prisaradio.com o trucant al 808-300. Amb el patrocini d'Andorra Telecom, la col·laboració de Financera d'Assegurances, l'Ambaixada d'Espanya a Andorra i l'Institut Andorrà de les Dones. I el suport del Govern d'Andorra, el Consell General i el Comú de Andorra la Vella.
8: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb L'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació i amb el patrocini de FEDA.
9: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.

0: 7 y 20, las 6 y 20 en Canàries. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Almenys tres edificis s'han ofert al govern per ampliar el parc públic d'habitatges. Bona tarda, obrim el balcó.
2: El balcó Andorra, amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.
1: Així ho ha reconegut la ministra titular Conxita Marsol després d'anunciar que serà dilluns quan es publiqui l'edicte a través del qual els propietaris que vulguin vendre el seu edifici a l'executiu podran fer-ho. Per altra banda, també ha explicat que el telèfon 137 el xat de WhatsApp per respondre als dubtes sobre la llei de descongelació dels lloguers estan actius des del dilluns i en poc més de 48 hores han rebutjat una quarantena de trucades. Al balcó d'avui dimecres 10 de juny us explicarem també que el programa d'ajuts al pas de la casa està tancat amb una partida de 300.000 euros. Per altra banda, Carla Rossell, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda. Bona tarda, Arnal, ara sí. El govern, que ha defensat aquestes autoritzacions de la quota d'estiu, aquestes 500 que s'han aprovat en Consell de Ministres, recordant que és la mateixa xifra que l'any passat.
1: I l'Heliport Nacional començarà a operar a finals de juny. Així ho ha assegurat el secretari d'Estat de Transició Energètica, qui ha assegurat que la infraestructura del bosc de la Covella està ja en fase d'acabament. I també us explicarem que Marc Rossell defensa les esmenes d'ADA a la llei dels drets de la infància i l'adolescència sobre el paper especialment d'Andorra Digital. Mentrestant, Carles, Escaldes, què ha passat avui al Consell de Comú?
3: Sí, doncs la cònsol major escaldenca Rosa Gili carrega contra el govern per la polèmica generada del retard de l'enviament dels complements d'informació de l'estudi de capacitat de càrrega. Ha dit que potser s'atribueix al nerviosisme polític que viu el govern aquests últims dies i qüestiona a la vegada la utilitat d'aquests estudis perquè veritablement

0: i qüestiona a la vegada la utilitat d'aquests estudis perquè veritablement no sap quin és l'objectiu.
1: I en esports, avui hi ha hagut la presentació del nou director esportiu del Morabanc Andorra.
0: Jordi Ardèvol, el responsable a partir d'ara, que ha signat per 2 anys ja amb el club i que s'ocuparà de la planificació esportiva. Ardèvol vol construir un equip físic i ambiciós per aquesta temporada i l'objectiu, la finalitat, millor dit, és construir aquesta identitat que desitja el club tricolor. I un apunt també del Futbol Club Andorra, perquè ja comencem el capítol d'entrades i sortides. El primer en marxar és Álvaro Martín.
1: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 7:40. Obrim el balcó.

0: Almenys tres edificis s'han ofert ja al govern per ampliar el parc públic d'habitatges. Així ho ha reconegut la ministra titular, Conxita Marsol, després d'anunciar que a partir del dilluns es publicarà l'edicte a través del qual els propietaris que vulguin vendre el seu edifici a l'executiu Carles ja ho podran fer.
1: Sí, i és que la prioritat seran aquells que estiguin acabats o que necessitin poques reformes per aconseguir-ne uns 150 aquest any, que s'afegirien als 500 que preveuen tenir a finals del 27. Els propietaris disposaran de 15 dies per presentar les ofertes. Serà aleshores quan l'equip de taxadors els visitarà i proporcionarà una xifra econòmica que, si li interessa, podrà presentar una oferta igual o inferior.
2: Dependrà una mica de les propostes que tinguem i si tanquem les compres i de quina tipologia, si són habitatges que estan molt acabats, fins i tot ja hi ha hagut persones que s'han interessat i alguns edificis que fins i tot tenen mobles, estan molt ben acabats, si són aquesta tipologia d'edificis les que adquireix govern, doncs això serà abans de final d'any en funció de les demandes que hi hagi al registre dels pisos del parc públic a preu assequible.
1: L'acció es fa a partir del crèdit extraordinari de 35 milions que va aprovar fa unes setmanes el Consell General. La distribució interna del govern era destinar-ne 21,6 a la compra de l'edifici i els 14 restants a altres opcions. De moment, la prioritat és l'adquisició d'immobles i, per tant, si realment reben propostes interessants, Marsol ja avança que ampliaran la partida fins als 35 milions d'euros. Aquí ha recordat que fins i tot, si encara en calguessin més, el govern també els posaria. Per altra banda, ha explicat Marsol que el telèfon 137 i el xat de WhatsApp 670137 per respondre als dubtes sobre la llei de descongelació dels lloguers estan actius des d'aquest dilluns i en poc més de 48 hores han rebut una quarantena de demandes. Moltes, diu Marsol, fan referència a les pròrrogues dels contractes de lloguer i malgrat que majoritàriament les han fet arrendataris, hi ha també propietaris. De moment està satisfeta i creu que serà un instrument molt útil, molt valuós.
2: Creiem que és una bona manera d'informar de la llei i nosaltres continuarem informant i si veiem que hi ha necessitat d'ampliar el servei, l'ampliarem. Per ara pensem que es compleix perfectament. Tenim 5 o 6 persones del Ministeri de l'Institut de l'Habitatge que es dediquen a contestar i no hi dediquen tot el temps perquè per ara les trucades 10 al dia tampoc és correcte, ho podem assumir.
1: Mentrestant, l'Institut Nacional de l'Habitatge ha adjudicat els 78 pisos del segon bloc de l'edifici de Ribasol a Arinsal, que costaran entre 940 euros i 360. El traster, per a aquells que en disposin, anirà a banda i els interessats disposen d'un mes per signar el contracte i, si no ho fan, ja hi ha 7 interessats en situació de suplència.
0: Són les 7 i 26 minuts. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica.
3: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
4: Bona tarda. Les pròximes hores tindrem les temperatures més baixes d'aquesta setmana, de manera que demà al matí farà una mica de fred. Tindrem mínimes al fons de les valls entre els 5 i els 10 graus, al voltant dels 9-10 a Andorra Vella. Després ens espera un dijous amb sol, estones alguns núvols, però bàsicament sol, i temperatures una mica més altes que avui. Si avui ens hem quedat al voltant dels 22-23

0: 3 graus. Demà ja ens situarem en màximes al voltant dels 25 graus. I tot apunta que a partir de divendres i força dies més enllà tornarà a fer la calor més pròpia de l'estiu durant les tardes. Les nits i els matins encara seran amb ambient una mica fresc. La presència del sol serà constant tot el que resta de setmana.
1: No et dona la vida? Assegura-la. Vas de la feina a casa, de casa a mil coses més. I entre una cosa i l'altra, el dia s'escapa i les decisions importants acaben esperant. Però una malaltia greu pot aturar el teu dia a dia i estar preparat pot marcar la diferència. Contracta la teva assegurança de vida amb malalties greus i aprofita un 15% de descompte. Perquè avançar-te avui pot ajudar-te molt demà. No esperis a tenir temps i fes-ho ara. Informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555. Consulta condicions.
2: Sempre al teu costat.
3: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
4: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
5: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica, Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
6: El canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
7: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
8: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
9: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu!

0: Bona nit. El govern ja coneix l'interès d'almenys 3 edificis per ampliar el parc públic d'habitatges. Així ho ha reconegut la ministra titular, Conxita Marsol, després d'anunciar que dilluns es publicarà l'edicte a través del qual els propietaris podran vendre el seu edifici a l'executiu. La prioritat seran aquells que estiguin acabats o que necessiten poques reformes per aconseguir-ne uns 150 aquest any, que s'afegirien als 500 que preveuen tenir a finals del 2027. Disposaran de 15 dies per presentar les ofertes i, posteriorment, l'equip de taxadors visitarà els immobles i proporcionarà una xifra econòmica que, si els interessa, els valdrà per presentar una oferta igual o superior.
1: Dependrà una mica de les propostes que tinguem i si tanquem les compres i de quina tipologia, si són habitatges que estan molt acabats, fins i tot hi ha hagut persones que s'han interessat i alguns edificis que fins i tot tenen mobles, estan molt ben acabats, si són aquesta tipologia d'edificis les que adquireix govern, doncs això serà abans de final d'any en funció de les demandes que hi hagi al registre dels pisos del parc públic a preu assequible.
0: L'executiu disposa d'un crèdit de 35 milions d'euros, dels quals en destinarà 21,6 a l'adquisició d'edificis. Els 14 milions restants són per altres opcions, però Marsol no amaga que ara mateix aquesta és la prioritat i, per tant, ja avança que si reben propostes interessants ampliaran la partida. El programa d'ajuts als negocis del Pas de la Casa es tanca amb un import de 300.000 euros. El Consell de Ministres ha aprovat 16 autoritzacions més per finançar les cotitzacions a la casa amb un cost de 50.400 euros. Així ho ha confirmat la mateixa ministra d'Economia, Conxita Marsol, qui preveu que seran les últimes perquè encara només queden 8 sol·licituds per valorar. Per altra banda, el ministre portaveu Guillem Casal ha defensat les 600 autoritzacions que conformen la quota d'estiu. Recorda que són les mateixes que l'any passat i que aquest permís està destinat a cobrir pics puntuals de feina i, per tant, anima els empresaris a disposar de plantilles més llargues o estables durant tot l'any. L'heliport nacional començarà a operar a finals de mes, així ho ha assegurat el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forner, qui ha afegit que la infraestructura que es troba al bosc de la Cauvella està en fase d'acabament i això farà que l'operadora pugui treballar amb normalitat a partir del 22 de juny. Afirma que el país necessita un heliport a ple rendiment perquè servirà per connectar-lo amb l'exterior, però alhora centralitzarà els vols nacionals que fan els serveis d'emergències.
2: Estem molt satisfets perquè és un tema històric que finalment Andorra requeria, per això que Andorra és un país de primera divisió i mereixia un heliport de primera divisió, i és el que tindrem, no? Un heliport que ens connectarà Andorra cap a l'exterior, però també que mantindrà els vols...

0: Ràdio SER Principat d'Andorra.
1: 10 vivències, 10 exemples, 10 dones, 10 mesos repassant la història recent d'Andorra des d'una perspectiva de gènere. Acte de cloenda d'en veu de dona, amb Khadija Amin.
2: Hola, jo soy Khadija Amin, periodista i activista. Os espero el 29 de junio en Andorra para denunciar el apartheid de género en Afganistán.
1: Noemí Rodríguez.
3: Hola, soc Noemí Rodríguez, periodista, i us espero el 29 de juny a Andorra, a la Vella, per parlar de la situació de les dones a l'Afganistan.
1: L'actuació de Marta Roura.
4: Tes bras m'ont pris quand je tombais, mon ventre s'en souvient sans fin.
1: I l'homenatge a les dones de la sèrie. Dilluns, 29 de juny, a les 7 de la tarda, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Acte de cloenda d'en veu de dona. Reserva ja la teva invitació a serandorra@prisaradio.com o trucant al 808-300. Amb el patrocini d'Andorra Telecom, la col·laboració de Financera d'Assegurances, l'Ambaixada d'Espanya a Andorra i l'Institut Andorrà de les Dones. I el suport del Govern d'Andorra, el Consell General i el Comú d'Andorra la Vella.
5: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
6: Tita Nazaret, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
6: Com va aquest català?
7: Bueno, molt bé. És una manera d'adaptar-me. Estoy en casa y si aquí se habla catalán, pues aprendo catalán, ¿no? Y a mí me encanta.
6: Tens alguna paraula preferida en català?
7: Butxaca.
6: Butxaca,
7: no sé por qué, ¿eh? Y t'estimo. Pues me gusta mucho la palabra.
6: T'estimo, yo creo que es una de las paraules més boniques en català. Sí, sí.
8: Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 del migdia amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
7: Y así, cuanto más escucho, más aprendo.
9: Hay proyectos que imaginan el futuro y otros que ya lo están haciendo realidad. El próximo 17 de junio, el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense acoge la octava edición de los Premios Futuro Sostenible de BBVA y 5 días. Premios Futuro Sostenible 2026, reconociendo a quienes impulsan el cambio. Regístrate y acompáñanos.